l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Bé, tot això està molt bé, estem molt contents d'estar sí, al Principal, a una ciutat tan bonica com València. Per això vull dedicar una cançó a la millor ciutat del món, que és Xàtiva.

sí.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu. You're beautiful, it's
1: true. Freaky, freaky, ah. Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé, trobo que fins ara no ho hem fet malament. Me diuen i diuen

0: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les Festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gincana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gincana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan

Hola amics i amigues d'este programa La Cova dels Grills. Avui és un dia un tant especial perquè este és l'últim programa de la temporada. I si m'ho permetiu, i abans de començar, m'agradaria dedicar-los unes paraules a esta gent que tinc ací, sentada a aquesta taula. Hi ha idees que, quan te venen al cap, el més sensat seria deixar-les passar. Però clar, jo no sóc molt de tindre projectes sensats. Així que un dia vaig pensar, i si fem radioteatre? I el següent que vaig fer va ser liar-vos a vosaltres. La veritat és que, vista en perspectiva, no sé si vos vaig convèncer o vos vaig enredrar. Però el cas és que vau dir que sí, i això ja diu molt. Avui tanquem temporada i abans de continuar necessite dir-ho. Gràcies. Però gràcies de veritat, de les que no caben només en una paraula. Gràcies per haver confiat en esta idea un poc boja. Per haver vingut als assajos, fins i tot en eixos dies en què segurament teníeu mil coses que fer. Gràcies per acceptar els textos, per repetir escenes, per riure'ns quan alguna cosa eixia mal. Perquè sí, ha costat, i jo sóc la primera en reconèixer-ho. Segurament vos he donat més feina de la que pensàveu quan vau dir va, provem. Però també crec que ha valgut la pena. I no només pel que hem fet ací, davant dels micros, sinó pel que ha passat fora, per les converses, per els dies que s'hem ajuntat a assajar, pels moments abans d'entrar, per les bromes, per les cervesetes de després, per eixos instants que tot pareixia un poc caos, però era el nostre caos. En tot este temps, no només heu sigut companys de projecte, heu sigut equip i també alguna cosa més important, amics i bona gent a la que dona gust compartir temps. Gràcies per haver-vos pujat a esta aventura i, sobretot, gràcies per no haver baixat a la primera.

0: Pues quan vos parlava d'aquestes personetes que estan sentades així en mi a la taula, vos parlava dels de sempre, de qui anava a parlar, si no?
1: Dels grills.
0: I d'algun grillà, també.
2: Més d'un.
0: Pues a taula, més d'un. A taula, es presenta ràpid, perquè tenim ganes de parlar. Avui tenim ganes de parlar, i avui no tenim un guió de teatre, ho sé molt. O m'alegre molt, perquè... Clar, segons es mire, no?
2: A veure el que...
0: Bueno, este mes de sempre, Mari Carmen Castro.
3: Hola, bona vesprada, nit.
4: Aurora Estrada.
0: Molt
4: bona
0: bé.
4: Bona vesprada.
2: Ramon Gil, Kill.
0: I sí, avui tenim... Bueno, espera, per l'últim.
5: Pues Andrew Estela, que sí està pegant
0: mirant,
5: la palissa.
0: Estava mirant la Gina de Rullo, Andrew Estela. I... Bueno, i com no, tenim així un convidat que ja el vam tindre en dues ocasions. Mos haver agradat tindre-lo en moltes més ocasions, però
3: sí.
0: No va poder ser. Marc.
6: Pues sí, assistic una altra vegada.
0: Que se m'ha oblidat
2: el teu com Marc Carrió.
0: Marc Carrió, per favor. I ell va estar dos programes de nosaltres. I espero que, si això continua, que la idea és de que continuï a la pròxima temporada,
3: claro que sí.
0: Pues més, no més.
4: Ah, i la que habla...
0: I així que vos parla, Carmen Pérez. I com no, allà el tenim allà apartat perquè...
2: A la peixera.
0: El tenim apartat, no per res, no contagia, ni contamina, ni no res.
3: No ho sabem.
0: Però a voltes mossega, quan mos portem mal, mos arrega la sabatilla, en la sabatilla, com tipo així una mare dels anys 70... i el tenim un poc ahí assinat, sí, sí.
2: Però... Menys mal que tenim el cristal ahí,
3: la manca,
0: sí, però...
2: les sabates anirien,
0: però en el seu favor tenim que dir una cosa, és que sense ell està...
3: no andaria,
0: però d'igual, és la mantis religiosa Vicent Morera.
2: Bien.
0: Anem per feina, com diem, anem per feina. Avui hem decidit... Qui vol explicar què hem decidit avui? Ningú?
5: Jo no m'ho invento perquè com no ho sé.
3: Però perquè... Jo també m'ho puc inventar. Perquè han de parlar.
2: Xerrar.
3: De sexe, de política, de... De Trump, de qui han de parlar?
0: No, avui us havia llançat una proposta que heu dit que sí, perquè avui mos volien lluir una miqueta més nosaltres, perquè com sempre anem, ai, que mos queden 20 minuts per xerrar, i el que mos agrada a nosaltres xerrar, doncs pues hem decidit no fer un guió i parlar dels guions que han fet.
3: Exacte.
0: Fins ara, val? Se'n recordeu com va començar el primer guió que va ser?
3: Clavamos en el senyor este que està tan roig com una tomaca.
0: Vam començar...
6: En
0: el Figatell. En el Figatell, molt bé.
6: Jo vaig anar a passar lletra amb vosaltres.
0: Ostres, sí, va de veres.
6: Sí, sí, sí.
0: El primer va ser una delegació de Pego.
3: Exacte.
0: Que va anar a la conquesta d'Amèrica amb els seus Figatells. Val? Per a llevar els McDonald's i posar els Figatells. El que passa que van ser mal entesos per Trump, i Trump va dir no, va anar a fer el que es deia
4: el Mac Figatell.
0: I el va tractar d'aquesta manera. Voleu que escoltem un trosset i després...
2: Sí, tu saps sí, què pensa? Jo pense que des de aquell dia que vam fer aquest programa en Trump es va cabrejar tant que des d'entonces està subnormal.
6: Això és veritat. És com si
2: creuat Espe, que està fent coses de
4: jo crec, no que sé, sempre ha sigut així.
2: Va afectar tant allò, afectar que diu així vaig jugar a fer-me en tot el món.
6: Clar. Sí, tot el que està passant és només per fer-se en els Figatells.
2: El Figatell té molta força.
4: Pot ser.
2: Té molta força el Figatell.
0: No, li va influir, eh?
6: Espera, reflexió.
3: Sí, va influir.
0: Anem a escoltar un xicotet trosset d'aquell guió que van fer de teatre. Ja veure què passa.
7: Escolta, pegolins, jo tinc una idea molt bona. Vosaltres veniu amb Figatells... Jo amb diners i publicitat mundial. Fem un negoci ventajós per a tots. O, millor dit, per a mi.
0: Què vol dir, senyor president? Expliqués.
7: És fàcil. Vosaltres feu els Figatells, jo els fic a panets amb fulla verda, els cuide Mac Figatel, i vendrem milions, i regalem joguines per als xiquets, tot inclòs.
3: Panets, fulla verda, joguines, això no és Figatel, això és un insult en ketchup.
8: Senyor Trump, el Figatel no es fa negoci, és cultura, història, identitat.
7: I si fem una versió XL, XL, sí, i una sense greix, només aroma?
3: Aroma? Oi, senyor, el Figatel és gust, artesania i tradició, no és un ambientador.
7: Però jo només vol fer-ho famós. Grans números, fama, diners, vosaltres no voleu?
5: I així, entre ofenses culinàries i propostes absurdes, la delegació pegolina va comprendre que Trump volia convertir el seu tresor en un producte de mercat global i que la seva missió no seria fàcil. Però la mala sort va aparèixer. Va fer que l'allioli sortira disparat com un coet. Un raig blanc i cremós va volar per l'aire i va impactar directament sobre la famosa gorra roja de Trump amb el seu lema Make America Great Again, que estava col·locada com un trofeu a la taula.
7: Què? Què heu fet? La meva gorra! La meva gorra roja! Això és un atac contra el meu estil de vida! Aquesta gorra és la meva corona, la meva identitat, i ara està plena d'allioli.
4: Sí, senyor president, pot ser, podien rentar-la.
7: Rentar-la? Rentar-la? Això és sagrada. Nadie toca la meva gorra, ningú. Pegorins, això no queda així. Jo em vengaré.
4: Senyor president, només ha sigut un accident.
7: Accident? No m'ho crec. Això és un complot contra el meu estil de vida. Contra la meva gorra. Contra la meva grandiositat. I vos avise, la venjança serà gloriosa i espectacular.
5: Quan la delegació pegolina de Figatells pel món va tornar a Pego, el poble havia preparat una festa major en el seu honor. A la plaça de l'Ajuntament, els veïns estaven eufòrics, ignorants del desastre que havia passat a la Casa Blanca. Mentre la banda de música tocava Paquito el Chocolatero, 5 avions americans sobrevolaven la plaça, deixant caure xorros de ketchup per tot arreu, omplint persones i carrers d'aquella salsa roja americana que pel seu color recordava una gorra que reposava allioli al despatx oval.

0: Pues un poc missionari sí que van ser.
1: Te ho dic jo, que el Trump s'ha cabrejat, vull dir, des que va demanar allí, havent de ficat ell, segur.
0: Això va passar, este programa va ser a principi d'octubre, si no m'enganyes.
2: Sí, sí, sí.
0: I té certa similitud amb els bombardejos i amb la gent que estava... No, no, vull dir, dins de la gravetat i de lo serio i de lo trist que és, nosaltres hem sigut molt visionaris, eh?
3: Sí, no, i ja no fa falta ni centrar-se en el que és una autèntica tragèdia actualment, no?, en el món, en les guerres, sinó, no sé si sabeu o recordeu, no fa molt també, després de totes les decisions que està prenent este senyor, en els Estats Units està havent múltiples manifestacions contra ell també, en les quals estan dient-li que és el nou rei dels Estats Units, i Estats Units no té rei, és una república,
0: bueno, no ha tingut mai.
3: A Elvis. I ell mateixa, com a contestació a totes aquestes manifestacions, va fer un vídeo en IA, el qual hi ha ell volant per damunt dels manifestants i tirant-los fem, per dir-ho així de fi, als manifestants per damunt i regant-los de xalles. O sigui, no, és totalment plausible que ens tire ketchup.
2: Ja t'ho dic.
0: Com ja t'ho dic que sí.
1: M'ho podem creure tot.
3: I donem gràcies de que mos haig de tirar ketchup i no una altra cosa.
0: No, no, jo de la merda, el ketchup, preferisc el ketchup.
2: Òbviament.
0: Ara que n'hi ha ketchups i ketchups. Senyor Andreu, el veig molt serió.
4: No, no res, el Trump està clar, és un personatge de los teleñecos que s'ha escapat i s'ha fet president dels Estats Units. Perquè ell el que estaria allí és en el bobo i en l'altre, allí.
2: Jo dic una cosa, a mi m'encantaria tindre-lo d'enfront de mi i es començar en els figatells a posar-li-los a la boca un a un que no es pugui ni engolir. Però s'ofegar en els figatells.
0: Figatells, patram.
4: Que mala, pobre.
2: Mala. Ai, mala.
3: No tots poden morir-se d'una fartera de
0: figatells. Mira, un jodin a figatells.
2: Oh, que bo.
4: Sí, però sí. Ell és l'actor que està en primer fila, els guionistes van darrere.
0: Bueno.
4: Perquè ara les maldats no s'ho corrigeixen.
0: No anem a quedar-nos en el trauma de Trump, continuem avançant. Bueno, com ha sigut les vostres experiències?
2: Jo la meva experiència en el primer programa va ser, en veritat, molt bonica, molt bonica.
0: En l'últim no?
2: En l'últim no, en el primer, coses perquè riguereu, mentira, m'ha enganyat. En el primer programa va ser una experiència molt bonica. Em notava molt nerviosa, la veritat, em notava molt nerviosa, la meva veu, però quan em coneix, la gent no em coneix, el poble, pues no saben si estava nerviosa, no? Va ser molt bona experiència.
0: Aurora?
5: Sí, jo penso lo mismo, muy buena experiencia, lo hemos pasado además muy bien, ha habido muy buen rollo entre nosotros... No sé, ha sido todo muy bueno. A ver.
0: Ahora, además de la dificultad que tú eres castellano parlant,
5: claro,
0: y los guiones en tus valencianos.
5: Lo he intentado, espero haberlo hecho medianamente.
2: No, es que es súper bien.
0: No,
2: pasable. Sí.
0: Pero a mí ya te molt de mèrit que ho intentes, ¿vale?
1: A casa se ho agarra y el pati y a llegir y tal.
0: I tu, Ramon?
1: Jo, m'ho ha passat, m'ho passa i m'ho passaré mel. M'ho passaré mel.
2: S'ho ha passat molt, molt.
1: Divino. El primer programa, doncs com tot, no? Fas, ai, com serà això? Com serà? Entrem a Cíncia Vicent. Norma número 1, norma número 2, norma número 3. I jo dic, tots són normes a ser
0: marat.
1: Quan s'encengui la llum roja, quan s'apague, quan no sé què, no sé quant, dic, doncs vale.
0: I tu continues pegant colpets a la taula.
1: Jo és que sóc així, el que vols que el digui? Jo tinc que pegar colpets com el Trump no pega colpets amb la taula.
0: El Trump és idiota. Marc, tu has estat dos vegades només en aquesta tres,
3: però vaig tenir la gran sort d'estar quan vau passar lletra de la primera volta del figatell a la conquesta de Trump. El vaig llegir i quan el llegia vaig pensar, esto promete. Este projecte promete. És a dir, m'ho vaig llegir i vaig dir, em vaig riure molt llegint el guió i ja veiem-vos a vosaltres, vaig dir, no només este guió promete, sinó el projecte en si, si, això és com a, si tots van a ser com este, això promet, la cosa promet.
0: A veure.
2: I Marc, una pregunta, cara a tu. Prometia el guió, però quan us vaig veure a vosaltres, trobaves que vosaltres també prometíem
1: o anem a cagar.
3: No, perquè va ser com la manera de com ho vau agarrar, l'energia que vau agarrar els personatges, la il·lusió, no?, del projecte es veia,
2: sí,
3: i
2: clar,
3: això es veia reflectit en cada frase que dèieu, que dèieu. Aleshores, jo sabia que anava a eixir bé,
2: sí,
3: és que ho sabia, perquè igual que, el que no sé és com podeu, bueno, igual que jo suposo, però com podeu no riure en directe, o sea, quan esteu allà així,
1: pues, sí, sí, que moren res, sí,
3: és que és un esforç terrible no
0: per riure. Pues perquè sí, Vicent mos pega.
2: Si no, la manta religiosa mos agarra i mos mossega.
0: Està queixant-se.
1: Va haver un que mos va, no parem de riure mos.
0: Sí, no, a més, quan estem assajant, és com mos riem, com mos ve la risa. Quan venim així, venim, hi ha un poc, hi ha riguts de casa, no?
3: Sí, però com que el matís pot sí canviar, o de repente un bon moll, una frase que no era la que tenia, perquè sí, se l'ha readaptat per a conforme, sí, i diu, i això no t'ho esperes, i buah, perquè vols? A mi va passar en la evidència de l'evidència, eh?
0: Mira, anem a posar un tros d'ese, anem a posar un tros d'ese de... Estava per l'últim, però com ja que estàs tu, sí, va ser un dels que tu vas fer, anem a posar, perquè aquesta frase es veu reflexada en este trosset que és.
1: ¿Tú sabes que decía ¿qué? Pasarem a Hollywood?
3: Yo no descarte res, ¿no?, ya. Y después de cómo está el món, encara menos, tot és possible.
0: Anem a escoltar el trosset i continuem comentant.
1: Así, en un soterrani humit del centre de València, el gran tarotista Valerio de Vinos i la seua fidel Ofelia esperen els seus clients. Tres ànimes innocents amb la cartera plena guarden el seu torn en la sala d'espera, ansiosos perquè es llisga el tarot. Però ai, el tarot així només diu una cosa: paga i calla.
6: Les cartes diuen que la maledicció és forta, però jo puc llevar-la amb una lectura especial. Per només 20 euros més et dono esta sal beneïda i una carta protectora, l'estrella. Repetix, pel poder del déu Ra, la maledicció a fer la mà. Veus aquest gos ahí en la carta? És un gos bordador. Indica que el teu gos borda les llunes plenes perquè està tornant-se boig. Per 5 euros més, un amulet per a ell també.
2: Ai, vi, pobre meu, ai.
1: Valerio, no llits les cartes, llits fissures socials, informació que després li vindrà molt bé.
6: Alguna cosa més rellevant del barri? Algú malalt? Alguna herència? Alguna baralla grossa?
7: El del segon està venent el pis en secret, però que no se sàpia.
6: Les cartes ja ho sabien.
7: Mestre, vostè sí que està connectat amb l'univers.
6: I amb el pati interior?
7: Una última cosa, però important, eh?
6: Ai...
7: Per favor, confirmem lo del pescater en la mar i del cinquè. Hi ha tema o no hi ha tema?
6: La carta ha parlat.
7: Quina és? Quina és?
6: L'ermità.
7: L'ermità? Això vol dir... Què vol dir això? Que es veuen en una cova?
6: L'ermità és símbol de visites discretes, de llum en la foscor, de trobades silencioses lluny de mirades indiscretes.
7: Ho sabia!
6: Però també parla de coses que es porten baix, molt baix.
7: Baix? Baix com?
6: L'ermità diu que li porta baejo.
7: Ja sabia jo que ese peix no era fresc.
4: Continua. Digue'm un mes, el mes clau.
6: Més calorós, però no en ple estiu, entre març i octubre.
4: Va ser a juliol.
6: Exactament. La carta de l'estrella m'ho confirma. Veu? Veu que en la carta hi ha una xica tirant-se aigua per damunt? Pues perquè era juliol i tenia calor.
4: Pues sí, la carta ho indica. Sí, la veig, sí. Tota nueta ella. El riu. Tirant-se aigua. Té raó, vostè.
6: Les cartes no fallen. Només parlen en capes. Guàdim, nàixer, tal m'idea.

0: Que risa. Com era, Marc? Wadim Nasha Talmide. Ahí.
1: Un moment tindré que contindre la...
0: No, que contindré.
1: Contindré, no, moment...
0: Mos van dir que tallar i començar una altra vegada com unes 4 o 5 vegades.
2: Que bo, que bo. Es va encanar, és veritat.
0: Algo que comentar sobre...
3: És que eres pesetero, ahí tot era 5 hores més, en 20 hores menys...
2: Per un mal i preu, tot
3: s'ha de... A forrar-se.
0: No, però s'ha d'anar a compte que dins de la broma, dins de l'humor, sempre n'hi ha un zasca per algú. Sempre n'hi ha un zasca.
1: A mi aquest programa em va agradar molt, és que ens vam riure molt. Assajant-lo, sí. Vam riure molt.
0: Hem tingut que llevar alguns perquè ens hem fet enemics de molta gent.
3: En sèrio? En sèrio?
1: Ens han clavat en prou gent.
3: La persona pel carrer a mi ja no em mira ni
0: ara. Bueno, en gent no, en col·lectius de gent, que és pitjor.
1: Col·lectius de gent.
0: No, perquè uno a uno fa ser. L'enemic
1: és
0: uno.
1: Però ha sigut amablement i carinyosament.
0: No, ha sigut per fer fasca, fasca.
2: A més, qui sent que ha identificat, que s'ho passa a mirar. Això és un programa que fa reflexionar.
3: Home, jo ara vaig al carrer i em diuen, ja, jo no estic al cas de... Sí, home, jo soc el que grava a la ràdio, els grills. Ah, ja sé qui eres.
4: Sí, nos han parado y nos piden fotos y autógrafos.
3: I autógrafos i tot.
2: Mira,
0: Andreu, estàs ahí molt concentrat avui, no sé què passa.
5: Sí, ja ho estic pensant, això. Per a mi no, mi autògrafos no m'han demanat.
1: A mi tampoc.
3: No encara?
0: A mi tampoc.
1: A mi jo crec que està, no sé, algú mira aixina per dalt del muscle... no sé, en inferioritat.
5: Però
1: s'assusten, és veritat.
0: Però
1: Castro, una dona tan gran com jo,
0: però mirar-te tu per dalt del muscle...
3: És difícil.
1: És difícil, no? L'altura, un 73 és difícil.
3: És complicat.
5: Serà per baix del muscle.
0: Serà per baix del muscle i arrufant el nas.
1: Així no és, així no és.
0: Bueno,
3: sempre
0: n'hi ha persones que no són felices.
1: Això és una brometa.
2: A mi m'ho han dit al revés, diu, és que a vegades mires per damunt del muscle, home. I com és que sempre t'he de mirar per damunt del muscle.
1: L'altura teva és precís.
2: 2 metres, però vols que mire.
3: Claro.
0: Clar.
1: És precís.
3: Si t'acatges, te serà...
2: Fem bucanar ahir el campanar, no, a tocar les campanes.
0: Jo cada volta que veig a Mario Vaquerizo i a Alaska, me'n recordo de les fotos que tenim Marc i jo.
1: Sí, no?
0: Sí. Perquè ell és altíssim i bueno, jo no és que sigui una enana, però sí, és, veig aquesta diferència d'altura i dic, mira...
1: Marc és una altura bona per a mi.
0: Podríem fer de Mario Vaquerizo i...
3: Però és que us que tinguem tanta medida i altres com jo tampoc, això tampoc és Marc, podria haver repartit un poquet.
2: Això reclamar a ma abuela en els petits fets.
0: Bueno.
3: Jo sempre ho ha dit que m'ha faltat un pet de suïs.
0: Bueno, anem a donar una miqueta així de música, tot el programa.
1: De música, vale.
0: No. Anem a posar una miqueta de música i en este cas veren Queen, com no tenia que posar jo Queen, els meus Queen. I ells diuen, no em pareu ara. Don't stop me now.
3: Oh, que guai.

0: Doncs sí, per això el que dius, home, que així seguim en la taula dels grills. Ai, quina peneta. No vols donar una miqueta de peneta?
1: A mi una miqueta, sí.
2: Una miqueta no, prou. A mi jo prou.
0: En lo bé que m'ho van passar.
2: Sí, sí.
0: M'han passat bomba.
2: Però escolta, això no és una despedida, eh?
3: Clar,
2: no. Això és un
3: no estic trist.
2: Jo tampoc.
3: Perquè és com... És,
2: he passat una etapa.
3: I es ara, que... nous projectes, o sigui...
1: No, pensar... no està... Hay que coger energia.
0: N'hi ha que agarrar energia, pensar...
3: Clar, per això, per Aurora, pensar cariño. Noves històries, noves idees...
0: Arrima't el micro.
1: No, que digo que hay que... recuperar energies per a la pròxima temporada i empezar.
3: Clar, però això que ara n'hi ha un moment de pues,
4: de relax
3: i qualsevol cosa que a lo millor de la vida quotidiana que dius, ostres, d'ací pot eixir una idea, no?
4: Clar,
3: te la notes, clar, penses i agarres contingut per a la següent temporada.
1: Bueno, el cerebro és Carmen, a ver.
3: Sí, però bueno, és que he sacrificat pensar cada setmana una història diferent.
0: No, sí, dir que tots són guions propis, no m'agarra ningú guió de ningú. De fet, Marc me va donar la idea de recop, no? O va ser Andreu? No me recorde, un dels dos. No sé, ja vos confundís, pareixeu més...
4: Sí, vam fer un guió que vas agarrar-nos aquí, però no el vam passar mai.
0: No el vam passar mai.
4: No, perquè no.
0: No, però no, que em va donar la idea de juntar tots els guions i fes un llibre dels guions que hem fet fins ara. Oye,
2: està,
0: podria ser.
2: Està guai, tots els guions
3: són històries. Inclús es pot donar per a fer un sketch de teatre, perquè
0: clar
3: això és
0: sí.
3: Audioteatre, però pot ser
0: sí.
3: Radioteatre, perdó, però pot ser teatre avisat. Sí.
0: Evidentment. Anem, vos en recordeu de quan va anar la madrilenya, va vindre una madrilenya a la Marjal, que era cosina de Paquita, trobo que era cosina de Paquita.
1: La pija loca.
2: La pija.
0: La pija.
2: La pija madrilenya.
0: I van anar allà a la Marjal i aquella madrilenya, pues, clar, ella es pensava... No, que ella es pensava que anaven a convidar-la, jo què sé, no anem a dir noms de restaurants, perquè com, no mos convidaran una cervesa.
2: No, res.
0: Després del programa, pues no dient no, però un restaurant bo. I la porten a la Marjal. A veure què va passar.
2: Almu, mira, agarra l'ansa de la paella fort, que si no, vaya. I d'ací una estona... Para la paella al mig del bancal.
5: Pero está un poco negra. Me voy a manchar las manos. Esto es siempre así.
6: No, bonica, de vegades és pitjor. Allà al teu poble la fan en paella de rabo i li tiren totes les porqueries del món i després s'ho mengen en plats i tenedors.
7: Che, ira tu, ira, xicona. No rebusses tant l'arròs que el manejaràs. I no vas a traure petroli, xicona.
0: Voleu deixar en pau a la xica? Almudena, cómetelo todo, que està tot molt bo. I pren un altre gotet de vi, bonica.
5: Gràcies, Paquita.
7: No t'ha agradat la paella, xicona?
5: Ai, sí. Admito que está muy bueno, sobre todo la zarzalla, pero no sé si podré contarlo en Madrid.
6: Doneu-li un glopé de mistela que baixa l'arròs.
7: Ai, mare de Déu,
0: sí. Sí, sí, bona idea, bona idea. A veure, cosina, això és mistela feta a pego. Entra bé, però després t'entra un marejol.
5: Ai, mare... Què?
2: Marejol, que et pega un colpet i t'alegra la vespraeta.
5: Oye, pues está buena, ¿eh? Dulce y pica un poco.
2: Això és que ja està fent efecte. En dos glos més i t'estem cantant al baes.
7: Ai, mare, o pitjor, potser acaba ballant la dansa per ací la marxar, ja veuràs tu ja.
5: Mirad, mirad, ay, hay unas aguas termales naturales.
6: Paquita, on va la tua cosina? S'enfila cap al blau del carapatar. Ui, pegant voltes com una trompa.
0: La mare que l'ha parida, esta s'ha xispat del tot i ara va a tirar-se de cap, però ai, si no sap nadar.
6: Per l'amor de Déu, que algú la pare. Ira la che, Almudina, vine cap ací. Nos dones el dia.
2: Vine, vine cap ací.
0: Almudena! Almudena!

0: Ai, que risa.
1: Que risa. Me'n recordo jo quan la Madeleine va veure escaragols, també, no?
2: Ah, sí?
0: Eso se come...
1: Diu, això què és? Ese bicho. Ai, mare.
0: Eso se come...
3: Això se chupa.
4: Jo em contaré una xina rapideta. Era... Estaven a la mar i estaven fent... va vindre pues, una persona de fora i va fer arròs al forn, li van dir arròs a l'horno. I agarra i diu, ai, pues que bueno, tal. I de repent, clar, però no li vam dir que ma abuela el feia a l'estiu en tonyina negra.
0: Ah, clar, que bon.
4: Entonces mos va olvidar el dato. I aquella agarra i fa... A mí, pero eso tan negro que es, esto no es arroz al horno.
2: ¿Qué más o menos?
4: Y mi abuelo agarra y digo, reina, eso es pollastre de la mar.
1: Pollastre de la mar.
4: Digo, digo, a la mar es este pollastre. Digo, allá a Madrid o a Bruselón, digo, será durante, pero el de la mar, a pego teniendo un color, pero a la mar es negro.
0: A la mar, pues, así.
4: Si no te agrada, veges un tagar.
0: ¿Y cómo va a quedar la cosa? ¿Se va a menjar?
4: Se va a menjar, porque cuando hay fam, todo va.
1: Estaría buenísimo, estaría buenísimo. A ver.
0: Andreu,
3: a mi no mireu.
0: Sí, estem mirant-te perquè el trobem raro.
1: Andreu, està molt callat avui.
0: No trobeu raro?
3: No pareu de parlar.
1: Tant xerrar no, bueno, normalment.
0: Calleu-se, no? Que parla el coneixement.
3: Oh, ànimes difuntes.
4: Ai,
3: senyor, que gana de lío.
0: No, no, no, a veure, tu, la teva experiència... Tu, la teva experiència en este programa, en aquestes persones gent bonica.
3: Pues a mi m'ha agradat un sí o un no.
0: A veure.
2: Un no, un sí, un sí, un sí.
0: Primer lo no. Ah, si t'agrada, un sí m'agrada. Este sí m'agrada, l'altre no.
3: Sí, és que no me'n recordo, però tinc un poc d'Alzheimer.
0: Serà sinó sí, no, no. Ella sí, no, no pot ser, perquè jo acabaria en sí i no pot ser.
2: No, no, que s'aclare.
0: Aclara-te.
3: Preaclarado o centrifugado?
0: Centrifugado. Aclárate y con suavizante.
3: Bien, pues sí, queridos. El programa está muy bien, ¿eh? Pero lo que es y como le diuen, pues está muy bien y mosix. Prou bé dins de lo que cap. Perquè si mires, si gravarem els assajos, després diríem de sí, que té aquí, sí. Perquè a pensar, hi ha un text de 15 minuts, en les rialles incluïdes, resulta que dura una hora, una hora. I fem, fem un ensaiet i després sopem a les 11 de la nit. I així no mos va.
1: Però mos fem bona sopa, eh?
4: Però és el que s'ha unit. En mi casa comer no comemos, però no
1: reïs. Últimament n'hi han hasta gambes i tot.
4: Mira, això de les gambes ho heu d'especificar, perquè jo no tinc massa clar això de les gambes.
1: Coca, coques, gambes...
0: Ui!
1: Poquet a poquet la cosa va...
4: El nivell va pujant. Això és que n'hi ha patrocinadors ja per ahir.
0: Sí, mos autopatrocinem.
3: De moment ja tenim langostinos congelats.
0: Sí.
3: Anem acostant-nos a la gamba.
4: El gambó roig de l'aire.
1: Poquet a poquet.
3: Poc a poc. Sí. No sé, si mos mengem una gamba i mos falla una reacció, deixes... Jo què sé, eh? I fem un programa a favor de Trump.
0: No, home,
3: a favor.
2: Si arreplem un patrocinador ja, ja dels langostinos congelats, me n'anem a la gamba roja de veritat.
4: Ja me n'anem. Home, com podeu veure, està clar que, sabeu, jo no sé qui patrocinarà, però està clar que Trump no està patrocinant aquest programa.
0: Però mos han patrocinat i... A lo millor mos anem de gira i tot.
4: Mira, a veure això com està, conteu meu.
0: Ah, sorpresa.
3: A París?
0: No, París no.
4: Per al Pedrete.
2: Però París i Londres. No, ahí a la playa, hombre. Ahí
1: el Riuet.
2: El Riuet.
3: Sabe que no ens fem a la carretera general.
4: Diu, estem de gira.
1: A Chinguirito, que
0: deia. Estem de gira,
4: estem de gira. Fa favor, giro. Que giro.
0: Que gira, no? Gira tutto. Tutto gira, sí. Gira el mundo.
3: Ah, home,
1: home, estaria bé que buscarem un patrocinador que tinguera.
0: Ah, sí, no, a la pròxima temporada. Jo, mira, ja vos he donat les gràcies al principi, però va de veres que perdoneu, però vist en perspectiva, dic, hòstia, que huevos los suyos de haver-me dit que sí al projecte este, no?
2: Jo no tinc ovaris.
0: I t'ho dic en sèrio, perquè dic, vale, jo proposo... Veritat és que jo mai proposaria una cosa de la que no crec, de la que no... Val? Perquè jo en tirar a la piscina pensant que n'hi ha aigua, no? Si no, no vos han redre una...

0: persona que jo crec haver pogut eixir fatal. La veritat és que haver pogut eixir fatal.
1: Crec, crec.
0: Però que haver-ho tingut el valor de dir, va, ho fem. I sense saber ara la vem.
2: Lo hacemos y ya vemos. Sí.
0: Però bé. Això només ho pot fer la gent gran. La gent gran de veritat, de dir, anem a veure què passa, no?
1: Pues sí.
0: I de veres, i només quan hi ha molt bon rotllo. Perquè ho he de dir, només quan hi ha molt bon rotllo, que ningú vol ser més que ningú, que n'hi ha una compenetració i que tenim clar que, bueno, som adults mentalment tots, que això és important.
1: Bueno, mucho pegote te tiras tú.
0: Bueno, sí, no contaba en que tú no, però... Perdona, me s'havia oblidat.
1: Sí, sí. Si foren persones normals, això seria una porqueria de programa.
0: No dic normal.
1: Jo tinc una amiga que diu que a Pego no n'hi ha persones normals. Només n'hi ha persones peculiars i curioses.
0: A Pego?
1: Eh?
0: A Pego?
3: Te lo compro.
1: Així que fem un programa de persones peculiars i curioses.
3: Te ho compro, te ho compro.
1: Jo soc peculiar i tu eres curiosa.
2: M'agrada més que la qualificació que jo tinc d'una dona tractada amb una amiga meva que diu... Diu, Apego, diu, vivim, ella s'inclou, vull dir, no està fora del món, diu, vivim personatges i personajillos.
0: També. En què es diferència, no ho saps?
2: Ui, això és per a una tesi doctoral. Els personajillos són encara més peculiars.
3: Això fa per un altre programa sencer d'un hora.
0: Els personajillos que...
2: Són més peculiars.
0: Són més peculiars i es noten.
4: Però algo passa en Apego que el que ve de fora Apego es queda Apego.
0: Ai, Apego s'apegue, ho han dit tota la vida.
4: I cada dia més, i cada dia hi ha més gent.
0: Claro, Apego s'apegue, ho han dit sempre.
4: O sea que, vamos,
0: el nostre...
1: Però tu vens així, i pa què vols anar a València?
4: So,
1: o a un tenien? Tu què fas en un tenien?
4: No, res,
1: si
4: tot
1: estàs de l'home en ver.
2: Però acabem de guanyar també els ontenentins la enemistat.
1: Ah, dins del barranc aquell, toco.
4: Ah, anem guanyant els enemistes, poquet a poquet. A veure...
3: Ai, mai.
4: I al final...
1: Què li passa a la senyora directora?
0: La veritat no passa res, estem així.
4: I ara jo, en el tema de lo de Trump, el primer que vaig gravar i l'últim que vaig gravar de Trump, estic clar que ara Trump ja troba que d'ací 4 dies vindrà a per la Marjal, a per l'Ambra, a per Bodós, a per Xellibre i a per tot.
1: A per tu, perquè vindrà. M'hace falta un doble. Agarreu a Ramon.
4: Jo soc un grillo, m'agarré
1: el baix l'avió ese de descenso vertical.
0: Vale. Anem a veure.
1: Una reducció de marcianos.
0: Molarem un altre trosset que es diu, com es diu, un moment que tinc que ser
1: la
0: xulla.
1: La Marjal.
0: Inquilins de l'eternitat, també. Este també és guai. N'hi havia uns...
3: Tantes guais.
0: Uns això, com es diuen?
1: Espectres.
0: No, uns espíritus victorians que havien estat allí des del segle no sé què i mai havia anat ningú i de repente entra una nova generació d'inquilins espirituals, bueno, d'espíritus.
5: De fantasmes,
0: eh? De fantasmes, vaja. I a veure què va passar ahir. Ja has sentit això? El rellotge ha sonat 13 voltes.
6: Ximpleries. El mecanisme està posseït con la mateixa entropia que amenaça els nostres salons.

0: intrusos a casa nostra, però si portem morts 128 anys sense ni una sola visita de convidats. Alto! On van vostès? Estan violant el codi de convivència espectral de 1843.
1: Som una família nuclear moderna. Buscàvem un espai amb bona densitat històrica per a desenvolupar el nostre dol col·lectiu. El registre d'ànimes ens va assignar esta adreça. Té 5 estreles en potencial dramàtic no resolt.
0: Això no és una fonda, és una mansió en Pembroke. Eleanor, porta les meues sals aromàtiques, em desmaie!
2: La decència és un constructe social, Artur, i els teus constructes socials s'actualitzen.
3: El perdone, estimat, però només perquè jo també vaig ser una actriu de merda. Cada vesprada servia el té amb un somriure mentre per dins pensava: Déu meu, quin plom de marit, quin plom de casa, quin plom d'eternitat. Som un matrimoni fet a l'infern, literalment.
4: Ai, verga! Això és millor que una telenovela turca.
5: I ara què? Ens quedem així per sempre representant el drama familiar més cutre de la història del més enllà?
2: Ara fem el que mai vam fer en vida. Improvisem.
6: Doncs això, improvisem. Això està molt bé.
2: Improvisament.
6: Doncs es queda... Ostres, jo veig que està com una botella d'oxigen quan vas a bussejar i ja mos queda molt poquet per a estar així sentats en aquesta taula que tan bons ratos és endonar. Jo no vull parlar més sèria ni trista ni res, però m'he donat una cosa.
7: No, amiga,
2: pa,
6: ja. No, va en serio. Ai, que pena, m'agarra.
2: Estos gris a van bueno. A posar-se més forts i anem a agarrar forces este estiu per a la temporada que ve, agarrar-ho en molta més potència.
8: Sí, además, ahora viene el verano, el calor. ¿Quién viene? Impossible.
0: Jo no, em quedaré si però... està en junio i la terminaré en setembre.
9: Home, però...
8: Andreu se va invernar.
9: Com els ossos. La cerveseta molt la tenim que fer.
6: Home, per favor.
9: Ja no l'estiu.
6: Clar.
0: Per damunt del cap.
8: No, això és segur.
6: Bueno, perdoneu que també van tenir un altre convidat que, ah, sí. Que avui no està així.
2: Adéu.
6: Entre altres coses perquè no l'ha avisat. Però no per res, perquè ell té altres coses que fer i tal, i li suposo un sobreesforç vindré així, però tenint en compte que també va venir Tadeo Femenia, que va estar el dia de la paella de la madrileña, la Marjal.
8: El dia de la paella?
6: Sí, sí, va estar...
2: Se'n va anar també amb molt bon sabor de boca.
6: Sí, sí, se'n va anar amb ganes de repetir. Sí. I això, pues ja mos queda no res, mos queden 2 minuts per acomiadar-nos. Ja. Que vosaltres, perquè jo...
0: Bye, bye.
6: Collons, que és
2: quan? Bye, bye, collons, que és sec.
0: Ràpid.
10: Sí. Marc? No, dir que no és un adeu, és un simple fins setembre. Aleshores, res.
9: Això és. És un, com me diuen, au revoir, com me diuen els francesos. Jo ha sigut una experiència molt bonica, la veritat. I vaig començar, bueno, pues a veure què passa i tal, i s'ha creat un equip i una amistat en gent fantàstica. La veritat és que, vamos, energia positiva i a tope, a tope. I de cara a octubre, pues, si no passa res, a tope.
6: Sí, home, a tu te'n tinc que treure més d'una volta del favar.
9: Ai, i les tomàques, les oliveres.
10: Això no perdona. Tot.
6: No, però Ramon està quan tenia que estar, un sacrifici. Aurora.
8: Con la pierna chula y todo.
6: Aurora.
0: Este es de una dara en tomàques.
6: Sí, Aurora, sí, cariño,
5: ya lo he dicho antes, que yo pienso lo mismo que Ramón, ha sido muy positivo, además que esta energía positiva también se transmite a la hora de hacer
8: todas estas cosas, hablar, no sé, todo.
6: Sí, pero cambia el timbre de la puerta cuando te anem a ta casa, ¿vale? Sí.
2: El sonido del timbre.
6: El sonido del timbre.
9: Ahora podré irme a decir, jingle bell, jingle bell.
6: Y tú lleva la moto de la puerta que no podem aparcar mai.
9: Ay, es que la parque apostes poco a mingau, vosotros.
6: Aurora. Aurora, perdón. Mari Carmen Castro.
2: Pues no res, que jo no me retire de sí fins que en jubile, no, quan en jubile no.
6: Jubilar!
2: No tinc que retirar de sí, no. Mentre n'hi haga una guionista i una directora que mos promoga ahí a tope.
6: Bueno,
2: molt satisfeta.
6: Hem anat tots, hem remat tots. Sí. Tots.
9: Jo, pues, per lo que a mi em concerna, vamos, donar la enhorabona a tots i sobretot a Carme.
8: Sí, que allò a la veus...
9: Carme, la que porta la veu...
6: No, saps? Així tots som, tots som igual d'importants, perquè jo sense vosaltres no ho haurà pogut fer. I ara sí, m'ho tenim que anar. Vicent, tu també te farem de menys. És una pena.
2: Passeu, bon
6: dia. I m'ho anem en una cançó d'Enrique Bumburi, que es diu De todo el mundo. Jo, és una de les meves cançons favorites, me representa molt, i la compartisc amb vosaltres. I ara anem a compartir nosaltres una bona cervesota. Sí, Andreu, faig apologia de l'alcohol.
2: Cric, cric, cric, cric.
6: Adeu i fins la propera temporada.
2: Cric, cric.

107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Bona nit, bona gent. Benvinguts al programa número 21 de l'Hora del Blues. Us donem la benvinguda. Moltes gràcies per estar a l'altre costat del receptor de ràdio. I aquesta nit, a part de les salutacions del senyor Vicent, de part meva, òbviament, tenim al voltant de unes més de 500 persones aquí a l'estudi del costat. Això és increïble, quin èxit, quina meravella. Com agrada aquest tipus de música a la gent de Pego. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, de veritat. Feia molt de temps que jo li estava donant voltes per fer un programa que es podria dir Blues amb Ñ. I hem trobat un artista que és increïble. Estem parlant del senyor Raimundo Amador, que és la persona, l'artista, el compositor, el cantant i el guitarrista que es va atrevir a fer una fusió des del flamenco fins al blues passant per el rock. Aquesta nit tenim part de la seva obra i comencem amb el tema número 1, que es diu Sweet Little Angel, ni més ni menys que amb el senyor B.B. King en directe en el Festival de Jazz al Dia de Donosti de l'any 1995. Senyor Vicent, endavant amb el primer tema.
1: I can't hear you.

0: Al llarg de la seva trajectòria, des de que va començar la seva carrera en solitari l'any 1995, gravant un tema amb el senyor, un tema en un disco, amb el senyor B.B. King, que es diu Gerundina. A l'any 2000, al gener de l'any 2000, va fer un concert a una sala de Madrid amb el senyor Carlos Santana. El resultat d'aquesta fusió de guitarres, de veus, de ritme, de percussió, és senzillament increïble. No us perdeu aquest tema perquè és una autèntica meravella. Senyor Vicent, quan vulgui vostè, endavant amb el tema número 2.
1: Compañeros de luz, Javier Vargas. Pedro, Andrea. Y claro, Raimundo Amador.

0: El tema que escoltarem a continuació és una fusió de tres músics espanyols, per suposat que Raimundo Amador, el senyor Kiko Veneno, que ha participat amb ell i han format un grup també a la seva època, i el senyor Coque Maya. Coque Maya, jo vaig escoltar-lo fa molt de temps ja, i resulta que és un músic que, més enllà de la seva música comercial, que òbviament la música comercial té el seu puesto, té el seu lloc, però resulta que és un músic espectacular. Toca la guitarra, té una veu impressionant i té la seva faceta blues, com ho demostra el tema que ve a continuació amb aquesta fusió del flamenco blues i dels estilos totalment diferents d'aquests tres músics, però que quan es junten fan una meravella d'actuació. Senyor Vicent, anem endavant amb el tema número 3.
1: Con vosotros, Kiko Veneno y Raimundo Amador. ¿Qué vamos a tocar, Kiko? ¿Qué vamos a tocar?
2: Los delincuentes.
1: Me junto con toda clase de delincuentes.

0: tengas que...
1: El tema que ve a continuació està cantat en espanyol i la veritat és que té una lletra molt rara. Bueno, si l'hagués cantat en anglès, sobretot perquè ningú... bueno, almenys jo no m'enteraria de res, pues, suposo que seria més cool, més guai, però està cantada en castellà i la veritat és que no hi ha per on agafar-la. Es diu Pa Mojar i és un tema del seu àlbum que ha triomfat arreu del món. Endavant, senyor Vicent, amb el tema número 4.
2: L'hora del blues, amb Modesto Herbàs.

El tema que ve a continuació, el Blues de la Frontera, és una obra maestra de la fusió d'aquest tipus de música que estem escoltant aquesta nit. El senyor Raimundo Amador i l'Espada Negra van definir una mena de fer música genuïna, exquisita, exclusiva, amb aquest disc que van anomenar blueseria. Toma ja! Endavant, senyor Vicent, amb el tema número 5.

compartir aquest moment d'alegria, d'estar molt a prop, de sentir el calor de la família, de la gent, dels amics que es reuneixen en una taula i en un puchero com a plat tradicional i bestial de la gastronomia espanyola. Senyor Vicent, endavant amb puchero!

Jo diria que al seu temps B.B. King es va enamorar de Raimundo Amador, de la seva manera de tocar, per la seva procedència, que bueno, no és tan diferent. La procedència de B.B. King no és que fos del... quan era petit no estava entre cotons, ni molt menys, igual que Raimundo Amador, al seu ambient, un a Sevilla, l'altre als Estats Units, i es varen trobar, varen fer una bona amistat i es varen deixar aquestes joies autèntiques, autèntiques meravelles de la música, on es fusionava la manera de tocar d'un, de la manera d'interpretar, i varen fer una fusió, jo diria que molt, molt, molt agradable, com ho demostra el tema que ve a continuació, que es diu Bolleré. Un tema amb un aire desenfadat, festiu, d'amistat, de bona música, i que tenim el plaer d'escoltar a continuació, sempre que el senyor Vicent li dongui el plaer per escoltar aquest tema. Endavant, senyor Vicent.

0: B.B. King! B.B. King!
1: Thank you. I amb el tema que ve, ens acomiadem fins a la propera setmana. Moltes gràcies una vegada més per estar aquí escoltant-nos i seguint aquest programa. El tema que ve a continuació no és una broma, és el gran Wyoming, sí, sí, el gran Wyoming, el presentador de l'Intermedio. Resulta que és un músic de fa moltes dècades que toca la guitarra, que canta i que ho fa força, força, força bé. La seva passió per el blues i per el rock li va portar en un programa d'aquests que fa de l'Intermedio. Resulta que Raimundo Amador estava per Madrid fent una gira i el va convidar, són prou amics, i el va convidar a Raimundo Amador per fer la presentació, que Raimundo parlés de les seves actuacions, on estaria, què faria, i de passar a fer junts una interpretació de guitarra i de veu que va quedar enregistrada. És molt curteta, d'aproximadament 2 minuts, però que penso que val la pena escoltar-la perquè és una passada. Senyores i senyors, fins a la setmana que ve. Porteu-vos bé. Adéu-siau.
2: Bien, muchas gracias. Seguimos aquí en directo en el Intermedio cuando son exactamente las 10 y 23 minutos. Estamos con este señor que se llama Raimundo Amador. Muchos de ustedes le conocen, que por cierto, enhorabuena que ya tiene 6 nietos. El sexto la nació ya. Que mañana hace una cosa
3: en
2: Madrid.
3: En Leturiaga estaremos allí con la gente de Fender. En Leturiaga estaremos para divertirnos un ratillo y pasado en la Caracol.
2: En la Caracol aquí en
3: Madrid. De noche. De noche, no se acaba ahora, pero de noche.
2: Vamos a atacarle un poquito al personal para que vean que tenemos arte para aburrir, sobre todo yo.
3: Vamos,

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Mario.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos. www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gincana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gincana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
3: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
4: Chicones, agarreu-se, que ve curva.
3: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
5: Càritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas Pego, agraeix la teva solidaritat. Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
2: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magací matinal, el Despertino de Ràdio Pego. Arranquem amb una nova setmana musical. Ens trobem a dilluns 15 de juny del 2026. Són exactament les 8:08 i ja sabeu, nosaltres arranquem amb el nostre matí musical. Un matí carregat de grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables. La música d'ahir, d'avui, de sempre. Aixòs grans temes, aixòs clàssics que a nosaltres ens agrada escoltar i recuperar des del nostre magazín matinal de Ràdio Pego. Per supost, un dia més, rebeu salutacions cordials de qui et parla, Mapi Domènech, i moltíssimes gràcies per elegir-nos. Per començar avui la nostra selecció musical, ho fem disfrutant de tot un clàssic dels anys 50. Avui arrenquem la nostra selecció musical situant-nos a l'any 1952. Exactament, ho fem gaudint del grandíssim Nat King Cole i un tema que comparteix, doncs, junt a la seva filla, Natalie Cole. A més, recordem i escoltem aquest Walking My Baby Back Home, portant la meva xica a sa casa, tema en el qual nosaltres el donem la benvinguda.

I The Nat King Cole i Natalie Cole, a la veu del grandíssim cantant i compositor estadounidenca del rockabilly, Roy Orbison. A veure, escoltem i recordem aquesta Obidubi, un tema molt popular d'aquest grandíssim cantant, una cançó alegre i festiva, igual doncs l'únic significat es centrava en ballar i divertir-se.

Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. Des de la 107.8, moment ara per gaudir i escoltar una cançó que parla d'eixe amor apassionat i de la joventut. Exactament amb el famós cantautor italià Adriano Celentano, recuperem un tema de l'any 61, un tema que porta per títol 24 micabati, algo traduït com 24.000 petons.

24.000 petons, així estàvem gaudint de la veu de l'italià Adriano Celentano. I seguim amb veus italianes, ens quedem allà en Itàlia, perquè en aquesta ocasió ens quedem situats en el 64, recordant el tema Què m'importa del mundo, amb la famosa Rita Pavone.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment de conèixer i saber aquest número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada del divendres 12 de juny. Va ser el 63.985 de la sèrie El 115. Repetim. Número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada del divendres va ser el 6, 3, 9, 8, 5 de la sèrie 1-1-5.
2: Amor, amor, my love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
2: Amor.
1: I moment per recuperar un altre clàssic de la música italiana, exactament una balada romàntica. Exactament ens quedem situats en el 65, disfrutant de la veu de Bobby Solo, amb una cançó que expressa doncs, la presència constant, assegurant que la parella doncs, no va estar mai sola.
3: Perché sono parte di te.
1: I que el seu missatge principal és que aquest vincle entre la parella és tan fort que l'alegria, igual com el dolor, d'un es reflexen i es comparteixen en el cor de l'altre. Ens quedem gaudint d'aquest se piange si ridi, si plores o si rius, amb Bobby Solo.

Abans hem pogut escoltar el grandíssim intèrpret Antoni Santacreu amb una cançó del 67, Cançó del nostre amor. En aquesta ocasió ho fem disfrutant d'un duo musical colombià, una cançó de l'any 68. Un duet format per dos germans, Anna i Jaime. Nosaltres avui els estem recordant amb el tema Dispersos, una cançó que estava, doncs, inclosa dins de l'àlbum Es largo el camino, Ana y Jaime.

I del duo musical Colòmbia, la veu inconfundible d'aquest grandíssim cantant de música romàntica i de grans balades. Sí. Ens quedem situats a l'any 1969, avui recordant a Adamo i a Meia, escoltant el tema Mis manos en tu cintura.

Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. Les 8 i 33 minuts, moment ara per gaudir d'aquesta balada romàntica i nostàlgica. El principal significat d'aquesta cançó és que gira entorn a les coses quotidianes, la naturalesa i els records que li trauen o li aporten constantment a la ment a la seva persona estimada. Ens quedem avui gaudint de la veu irlandesa de Dana amb el tema All Kinds of Everything. Tot tipus de coses fan pensar en tu.

I de la irlandesa Dana, la veu del grandíssim cantant britànic Eric Clapton. Any 1971. Avui el recordem amb aquesta desgarradora declaració d'amor no correspongut. Una cançó que porta per títol Laila.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica. I és que durant el matí podria formar-se alguna tempesta en les serres del nord de la província d'Alacant. De manera puntual, algun d'estos nuclis podrà descarregar amb una certa intensitat. Però la tendència seria que la nuvolositat desapareguera ràpidament i deixarà pas a més estones de sol durant les hores centrals del dia. De cara a la vesprada, doncs pareix ser que es presenta un poc més moguda, sobretot a les comarques d'interior. Serà durant la vesprada quan les tempestes tornaran a créixer amb més força. Segons els últims models meteorològics, les zones amb més probabilitat en rebre ruixats i tronades seran les serres del nord d'Alacant, l'interior de la província de València i l'interior de Castelló. Tot apunta que l'activitat quedarà molt arrimada a les zones interiors. Per tant, les comarques litorals i prelitorals tindran molt menys opcions en rebre precipitacions. No esperem una situació general ni tenim avisos meteorològics actius, però allí on descarreguen les tempestes podrien ser localment fortes, amb pluja intensa en poc de temps, ratxes de vent i possibilitat de pedra o de granís. Per a demà dimarts encara podria quedar alguna tronada. Alguna tempesta dispersa, però de cara a la vesprada, principalment en les zones de muntanya i d'interior, igual que avui. En principi serien fenòmens més irregulars i menys organitzats que les d'avui dilluns, però caldrà continuar pendents de l'evolució d'aquest aire fred en altura. Atents també a la nova entrada d'aire molt càlid, perquè venen canvis importants i que podrien arribar cap a finals de la setmana. Després de deixar treva relativa dels últims, de les últimes setmanes, els models comencen a mostrar doncs, de nou una nova pujada molt contundent amb un aire càlid procedent del nord d'Àfrica cap a la península Ibèrica. Alguns escenaris ens mostren eixes isotermes entre els 24 i 28 graus de màxima, uns valors molt elevats que, si finalment es confirmen, podrien traduir-se en una pujada molt important de les temperatures en superfície. Possibles màximes pròximes als 40 graus. Encara queda al marge, caldrà seguir les pròximes actualitzacions, però amb la configuració que ara mateix es mostren els models i que ara a finals del cap de setmana, com estàvem parlant abans, les màximes poden superar aquests 35 graus. Valors pròxims als 40 graus en les zones habituals més càlides, nits per supost molt més calorós, és un ambient plenament calorós abans de començar l'estiu astronòmic. Però nosaltres, com sempre diem, tot això anirem afinant-ho i seguirem donant-los més informació en els pròxims dies i en els apartats d'horatge del nostre informatiu a Ràdio Pego. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. I des de la 107.8 ara ens quedem així a València. Exactament ho fem gaudint d'aquest grup que es van formar en el Cabanyal durant la dècada dels anys 60, els Cinc Xics. Nosaltres avui ens quedem recordant-los amb un tema del 72. Buenos días, señor.

0: your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
0: Whatever it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
0: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: I des de Radio Pego passem ara a disfrutar d'un himne optimista. Aquesta cançó doncs ens parla de deixar enrere els problemes, el patiment, i intentar trobar doncs la pau, la connexió universal. Ens quedem avui disfrutant del grup Three Dog Night amb un exitós tema de l'any 73, Shambhala.

del grupo Three Dog Night, en la veu d'Adriano Celentano. Any 1977 ens presentava aquesta balada, una balada de desamor, una cançó que parla doncs d'aquest dolor després d'una ruptura, el ressentiment cap a la seva exparella. Don't play that song. Que no soni aquesta cançó.

Blade That Song, que no fiques més esta cançó, com ja hem dit, tot un clàssic de l'any 77, el qual recuperàvem amb la veu d'Adriano Celentano. No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. I fiquem a punt i final a la nostra selecció musical d'aquesta primera hora, d'aquesta dècada del 70, amb una cançó escrita després d'un tiroteig. Una història oscura en una escola primària de Cleveland. Una xica anomenada Brenda, de tan sols 16 anys, va matar en aquesta escola dos adults i va deixar a 18 xiquets o 8 xiquets ferits. Després d'aquesta història oscura, el grup de Boat Rats doncs escrivien aquesta cançó. Perquè quan la policia va arrestar a Brenda i va preguntar per què havia atacat a l'escola, i ella li va respondre geladament: I don't like Mondays. No m'agraden els dilluns. Una història oscura amb una melodia pop animada i quasi podríem dir que alegre de lo que amagava aquest cru missatge en aquesta cançó. Com havíem dit, amb The Bottoms Raps i aquest clàssic de l'any 79, una servidora fica punt i final a la primera hora musical, tancant així la dècada dels 70.

0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
1: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM.

Amb aquest gran homenatge a la dona, Mujer de Promeses, nosaltres hem arrencat en aquesta segona hora musical, just escoltant la veu d'Albert Hammond amb una cançó de l'any 1980.

I moment ara per gaudir de la veu d'aquest gran intèrpret català. Ens quedem situats a l'any 1982. Recuperem avui la veu de Jordi Barré amb el tema Quant me quedarà.

meravellós tema amb una cançó que ens convida a reflexionar sobre la importància de ser fidels a nosaltres mateixa i de buscar sempre la veritat en tot el que fem. Friu, Expand Your Ballet.

I d'un clàssic per un altre. En aquesta ocasió ho fem disfrutant dels Live Fox amb ese Let's Go All The Way. Un tema que es van presentar l'any 1985, una cançó que ens parla sobre les aspiracions de cada persona i de vegades aquestes lluites quotidianes amb la vida moderna. Com ells bé diuen, anem a arribar fins al final.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: No deixes que t'ho conten. Conecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
2: I des de Ràdio Pego passem a gaudir de dos fieres, dos artistes, dos grans veus femenines unides per una cançó, Les Inolvidables, per una banda Rocío Jurado, per l'altra a la faraona Lola Flores. Amb una oda a la intensitat de les emocions humanes, així arriben... amb el tema Dejándonos la piel, un tema de l'any 87.

0: dejándonos la piel, com havíem presentat, fantàstica cançó que hem recuperat a l'any 87 de la mà d'aquestes dos grans artistes, les dos veus inolvidables espanyoles, Rocío Jurado i Lola Flores. Moment ara per escoltar una cançó que expressa doncs frustració i aquest desig de rebel·lar-se contra el destí.
1: Volar nel
0: al parecer, doncs el cantant en aquesta cançó pareix que li veig arrebatat ser estimat. Perdre l'amor, eh? Ens quedem disfrutant de la veu del grandíssim cantant italià Massimo Ranieri.
1: Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: I ens anem ara a situar-nos a l'any 1989, avui recordant els Faith No More, i exactament amb una cançó que porta per títol Epic. La cançó que parla, doncs, deixa tendència de desitjar el que està fora, de vegades, del nostre alcance.

Els hi sabem, escoltant aquesta gran banda del heavy metal, els Faint No More, amb el seu èpic. I ara moment per disfrutar de la veu del Jamaica Xabarrancs. El ritme de música reggae, per supost, arribava l'any 1991 amb el tema Mr. Loverman. Xabarrancs.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Tot un clàssic, any 1991, avui escoltant i recuperant el tema Sota una estrella amb el Sopa de Cabra. I del 91 al 92 passem ara a gaudir del grup Teràpia Nacional amb el tema Por Verte Feliz.

9:48 minuts, tan sols 12 minuts per arribar a les 10 del matí. Seguim viatjant a través de la música en aquesta ocasió, escoltant la veu inconfundible de Carlos Goñi, veu principal del grup Revolver, amb una cançó que va dedicada a València. Dentro de ti.

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas PEDU, agraeix la teva solidaritat.
1: Estàs a la 106.8 de la freqüència modulada. Ràdio PEDU.
0: What is upside? Què passaria si et diguera? Quedem situats a l'any 1997 amb la veu d'Anita Groana i Stevie Wariner.

Una preciosa balada dels anys 90, eh? Anita Croan i Stevie Wonder. What I said. Què passaria si et diguera? I de l'any 97 al 98, Vola lluny, és el tema de Lenny Kravitz. Una cançó a la llibertat, al desig de poder escapar de la vida quotidiana. Amb aquest Fly Away, nosaltres avui arribem a les 10 del matí.

Arrenquem en aquesta tercera i última hora del nostre Despertino d'avui. Exactament són les 10 i 2 minuts. Sonant la veu de Juanes amb La Paga. Conta la història d'una dona doncs, que es troba en una situació bastant difícil i necessita diners per poder sobreviure. Des d'un dia normal...

0: contesto amb...
1: La paga de Juanes, i ara ens anem amb un grup alicantí. Tot un referent de l'escena del rock alternatiu valencià. Ens quedem avui situats en el 2003 escoltant a Sant Gatxó amb el tema Contracorrent. Ja estàs

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic, amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
1: Chicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
2: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
3: Des de Ràdio Pego ens quedem ara en el 2006. Anem a recordar i escoltar aquesta grup gibraltareny de pop rock. Avui rescatem els taxis amb el tema Aquí estoy.

recorden d'aquest grup, ells a Gibraltarians Taxi, amb el que ens vam presentar com a primer àlbum debut, i aquest tema que portava per títol Aquí estoy, un tema del 2006. Del 2006 al 2007 ens quedem avui disfrutant del Canto del Loco, el tema Eres Tonto. Una crítica directa i contundent a la falta d'autenticitat i autoestima.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Ara per disfrutar d'un fantàstic i conegudíssim cantautor espanyol, conegut doncs, per el seu estil tan particular, tan diferent, tan trobador.
2: Que te amo, vida mía.
1: Ens quedem avui disfrutant de Tonino Garodón, eh? Amb un tema del 2009, Amar i Vivir.

des de Burgos, així estàvem gaudint de la veu d'aquest grandíssim cantautor espanyol, Donino Garotone, amb Amar y Vivir. I en el 2010 arribava Enrique Bunbury, amb tot un clàssic de l'any 1980, un tema original de la grandíssima cantant Janet, una cançó que parla del desamor, de la ruptura d'una relació. Com havien dit en aquesta ocasió, interpretada per el gran Enrique Bunbury, escoltem Frente a Frente.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: I anem a recuperar un altre clàssic, una cançó original de l'any 1964, un tema de Animals. En aquesta ocasió, en el 2011, venia interpretat per The White Buffalo. Nosaltres avui ens quedem recordant aquest House of the Rising Sun.

De l'any 64, un tema original del grup The Animals. Nosaltres l'hem recuperat en el 2011 de la mà dels White Buffalo, House of the Rising Sun. I d'un clàssic a escoltar, no tan clàssic, però sí una cançó del 2013. Exactament, ens quedem disfrutant de la veu de Nicole Scherzinger, la exvocalista del grup musical femení Pussycat Dolls. Avui la recordem amb H. Boomerang, una cançó que parla sobre la superació personal.

0: Mia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego, en el 107.8 de l'FM.
1: I des de la 107.8 de la FM nosaltres seguim acompanyant-los amb bona música. Són les 10 i 34 minuts d'aquest dilluns 15 de juny. Moment ara per escoltar la música dels Imagine Dragons. A més, recordem aquesta Beat My Life, Aposte per la vida. Un tema que parla sobre la relació amb els seus pares, que després d'uns quants anys que pareix ser que estava marcada per tensions i distància, tornava la reconciliació. I beat my life. Imagine Dragons.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les Festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte Multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
2: Situats en el 2016, avui rescatem el ball del Jaguar de la mà del grup Pegolí, Lilith i Dionís.

ritme de música festiva. Amb una celebració vibrant a la llibertat i a l'autoacceptació. Així arriba I volar de la pegatina, un tema que compta amb la col·laboració de Los Caligaris i un tema que sonava en el 2018, un tema inclòs dins de l'àlbum Ahora o Nunca.

0: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
2: Amb energia i bona música, nosaltres continuem en Búsqueda de la Llibertat, amb deixar connexió de Birdside, buscant el costat bo. Una invitació, doncs, a mirar això, el costat positiu de la vida i trobar la llibertat en la simplicitat, en la connexió, en un mateix o en els demés. Una lletra que alterna entre el català i l'anglès i el francès, reflexant, doncs, aquesta mescla cultural que enriqueix el missatge de la universitat. Ens quedem avui disfrutant dels Stay Homers, que en aquesta ocasió doncs contem amb la col·laboració de Oques Grosses. A la zona van el 2020. És el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. Agua.

Moment per escoltar aquest Blue Monday, un tema que ens arribava de la mà del New Order al 2021, una cançó del pop alternatiu, una cançó que ens parla de desil·lusió, d'aïllament, de búsqueda de comprensió. Un dilluns blau.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: I l'any 2023 tornava a la càrrega Miqui Núñez, aquest grandíssim cantant català, tornava amb un tercer disc, un àlbum anomenat 121, on l'amor i les relacions són les protagonistes en aquest àlbum. Un disc liderat per melodies carregades de bon rotllo, que parlen d'amor i de desamor. Nosaltres avui ens quedem amb ella, recordant-lo amb el tema Más de la cuenta.

0: La veu de Miqui Núñez, el que ens acompanyava amb el tema Más de la Cuenta. I nosaltres ens ha arribat el moment de ficar punt i final. Ho fem disfrutant de la veu de Juancho de Sidecars. Una cançó d'aixes que hi ha que degustar sense pressa. A càmera lenta.
1: La vida mares des de que llegaste hasta aquí.
0: Una cançó que ens serveix d'aprendissatge a abordar el fi d'una etapa des d'un punt de vista, doncs, optimista. Acceptar la conclusió d'un cicle com a aprendissatge i com una nova experiència. Perquè totes les experiències hi ha que sumar, no mai restar. Amb aquest tema, amb càmera lenta, una servidora diu adeu.
1: Podria estar una eternitat.
0: Ja sabeu que és un adeu fins demà, perquè demà, com sempre puntuals, a les 8 del matí tornarem a estar així, a l'essència.8 de l'FM, amb el nostre magazín El Despertino. Sigueu feliços, cuideu-se, ciao.

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
3: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
1: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
3: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
2: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
4: Chicones, agarreu-se, que ve
2: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
3: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Gandia de Ràdio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mel de categoria. Benvingudes, benvinguts un dia més a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM i qui vos parla, Carolina Ferrer. Dilluns 15 de juny, ara mateix les 11:08 minuts. Encetem setmana amb energia, amb ganes, amb il·lusió i amb energia, sobretot la positiva, la que ens agrada i la que volem aportar. Perquè el tramvia vos porta tota l'actualitat musical, els números del moment, les cançons que en estos moments estan lideres, les llistes i totes les novetats que van arribant dia rere dia a esta casa, a la vostra, a Ràdio Pego. Així que aprofitem el temps, que el temps és or. Amb Dani Corbalán i este nou single, Heart of a Demon, encetem la nostra selecció musical d'avui dilluns.

Ella té el cor d'un dimoni, Heart of a Demon. Poc a poc està presentant-nos aquest nou treball fantàstic. Cada cançó és una meravella, la veritat, d'escoltar Dani Corbalán. I ve el mestre Santana i ve amb la companyia de Becky G. Comparteixen esta cançó que és un èxit a si el tramvia, Mi gran amor. Bueno.

Alex Warren amb el seu nou single Passenger, que s'ha convertit de seguida en un nou èxit de l'artista. Així tenim a Drazen i Abril. Esta segona la podrem veure el dia 19, així a Peó, en directe. Tot un luxe, no s'ho pergueu. Així els tenim els dos. Dos angelets.

Ja tenen nou singles al carrer d'aquest nou treball anomenat Arirang, però este era el que en estos moments està ben posicionat en llistes i ahí continua BTS, Swim. End of Beginning també sona, continua sonant de l'èxit de Joe.

DJ Ilham amb Big Boom. I així tenim un altre èxit també important en aquests moments en llistes de cap Juan Magán i Omar Montes, Ayer la vi.

0: Escolta, anem al Maroon 5 amb Heroin i el nou single de Melendi ja sona al tramvia, Veneno i Arena.
1: Al matí, puja't al tramvia.

De Medusa, Henry Camamil, Don't Wanna Go Home, a Dai Dai, el tema de Shakira i Burna Boy. I arribem a les 12 de Si No Res, amb Tame Impala i Jenny. Ara també s'incluïix la música de Boys Noize en esta nova versió de Dràcula.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
2: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
3: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
2: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
0: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres de 10 a 1 del migdia fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver escrivint un correu a l'arxiu municipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
0: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

pues ja té un altre èxit a les llistes. Drop Dead Olivia Rodrigo. I un duet de luxe, Bèrnia i el Diluvi. Esta cançó s'anomena L'Estiu. L'Estiu.

Miles Smith, Hold Me in the Dark, també hem escoltat Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. I ara, Esdrújula, este és el títol de la nova cançó de Pablo López.

Així tenim a Capo amb el seu ja conegudíssim Bombón. I un altre artista que tindrem el divendres, si a peu, és Sandra Montfort. Ahir anem a escoltar-la ara amb la companyia de Ferran i esta cançó que sona moltíssim i es diu Manifacera.

És el nou single de Madonna i es diu Love Sensation. I ja pràcticament per a posar punt i final al nostre tramvia d'avui dilluns, ens anem al treball Històries d'aquella niña, el nou àlbum de Leire Martínez, on està esta nova cançó, Cabeza de Ratón. Cabeza de Ratón.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? És dilluns 15 de juny i comencem setmana pensant ja en el que són les festes patronals i de moros i cristians de Pego, perquè a partir de divendres, recordem, el dia 19, comencen oficialment les festes, la Fira i Festes de Pego, així que doncs, serà una de les qüestions que hi tractarem a l'informatiu, no directament les festes, però sí el llibre de festes. Tenim, però, altres titulars que repassem amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Atletisme, tir i arrossegament i Muay Thai, les disciplines reconegudes enguany per la Gala de l'Esport de Pego. 6 joves de la localitat han rebut el reconeixement de la Regidoria d'Esports durant la 13a edició de l'esdeveniment esportiu de l'any, la Gala de l'Esport. Han estat Àngel i Joan Alemany Pons, exmembres de l'Escola d'Atletisme del Club d'Atletisme Dorsal d'Enau, el carreter Pasqual Briones Lull, subcampió de la Lliga de la Comunitat Valenciana, i tres joves que continuen donant alegries en Muay Thai, Marc Lorca, Aroa Espinós i Arnau Rubio, que sumen 2 campionats i un subcampionat d'Espanya durant l'acte. També es va reconèixer el regidor d'Esports, Raül Tamarit, qui ha aconseguit superar una greu infecció. El llibre de festes ja es pot recollir a l'Ajuntament de Pego. Des de primera hora no ha parat d'acudir gent a la planta baixa del consistori per agafar un exemplar. Enguany està ben present la figura de l'Esdrac atenent, que se celebra el 750 aniversari de la seva mort. Així mateix, el director de l'excavació del jaciment de l'època del ferro antic, Ignasi Grau Mira, també escriu sobre l'assentament ibèric de la Muntanyeta Verda a la llum de les recents investigacions. Són algunes de les col·laboracions que es poden trobar en este llibre de festes de 2026.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: Esta vegada sí, la 13a Gala de l'Esport es va celebrar dissabte 13 de juny. En esta ocasió, amb el sol fora i una temperatura que no convidava a portar jaqueta. Al recinte multiactivitats La Trilladora, més de 1.300 persones es van donar cita per a celebrar l'esdeveniment esportiu de l'any, que aglutina almenys de 7 modalitats esportives. De fet, durant aproximadament 2 hores no van deixar de passar joves esportistes majoritàriament per l'escenari per a rebre el reconeixement al treball fet durant este curs. En este sentit, apunta l'alcalde que fa 13 anys, quan Raül Tamarit li va plantejar la idea de la celebració d'aquest esdeveniment, només hi havia 4 clubs a Pego.
1: Fa 13 anys va vindre Raül un dia i em diu que hauríem de fer un dia el dia de l'esport, a reunir els equips esportius que n'hi ha i fer una xocotot de festa i donar unes medalletes i fer un reconeixement. En aquell moment hi havia 4 clubs en Pego. O fes atletisme, o fes baloncesto, o fes futbol, o fes futbol sala. No hi havia més opcions. Actualment n'hi ha 17 clubs i 3 escoles esportives en el nostre àmbit. Estava en un company d'un poble veí i em dia: el meu poble té 25.000 habitants i no té tantes opcions esportives com té Pego. I la veritat és que és un orgull que després de tant d'any veure este recinte ple i saber que tenim opció de poder fer molts esports i que molts xiquets poden fer més d'un esport. Com ha dit Raül, fer esport és salut.
0: La salut a través de la pràctica de l'esport és el que intenta promocionar la regidoria que dirigeix Raül Tamarit i coordina Josep Llorca, entre altres amb l'organització de jocs esportius escolars i la jornada d'esport adaptat i inclusiu, que enguany han vist la llum i que tindran de segur moltes més edicions. Però també amb la coordinació del Dia de l'Esport, una jornada esta que el 2026 ha portat alegria al poble perquè, com recorda el presentador de la gala, Juanba Mifsud, Pego ha sigut seleccionada entre les 3 millors poblacions de la Comunitat Valenciana en l'organització d'aquest Dia de l'Esport.
2: Pego ha sigut seleccionada entre les 3 millors poblacions de la Comunitat Valenciana en l'organització del Dia de l'Esport, una iniciativa impulsada per la Fundació Trinitat Alonso que celebren actualment de manera conjunta amb tots els centres educatius de la nostra localitat. Per favor, un fort aplaudiment a tots els centres educatius i a tota la gent que ha fet possible aquesta gran causa. Aquest reconeixement posa en valor el treball coordinat entre l'Ajuntament, els centres educatius, els clubs esportius i totes les persones que participeu perquè aquesta jornada siga cada any un èxit de participació i de promoció dels hàbits saludables entre els més joves.
0: Durant la gala, 6 joves esportistes van rebre una distinció especial per destacar de manera rellevant en les seues disciplines. Els primers a recollir-la van ser els germans Àngel i Joan Alemany Pons, exmembres de l'Escola d'Atletisme del Club Dorsal 19, els quals durant aquesta etapa ja van aconseguir molts èxits, èxits que intentaran repetir durant el Campionat d'Espanya d'enguany. El món del tir i arrossegament pegolí suma un nou reconeixement al talent jove. L'any passat va rebre aquest reconeixement Lorena Siscar Pasqual i enguany aquesta distinció ha estat per a Pasqual Briones Lull, qui s'ha proclamat este 2026 subcampió de la Lliga de la Comunitat Valenciana. Un resultat extraordinari que és fruit de moltes hores d'entrenament, d'esforç i de dedicació. I el Muay Thai també ha tornat a sobreeixir en la 13a Gala de l'Esport de Pego, en guany amb un triplet. A Marc Lorca, reconegut l'any passat, l'acompanyen en esta ocasió Aroa Espinós i Arnau Rubio. Entre tots tres sumen 2 campionats i un subcampionat d'Espanya. Dissabte va pujar a l'escenari en nom dels 3 Arnau Rubio. Però abans d'estos reconeixements, Raúl Tamarit es dirigia al públic present per a recordar, entre d'altres, que la nit estava dedicada a reconèixer l'esforç, la constància, el sacrifici i els valors que representen els esportistes, clubs i entitats de Pego. Una gala, la de 2026, especialment emotiva per al regidor d'Esports.
3: He de confessar-vos que aquesta gala és especialment emotiva per a mi. Fa 9 mesos vaig afrontar el repte més difícil de la meva vida i en aquells moments en què la meva vida va arribar a perillar. Durant aquest procés, els metges m'han repetit una cosa moltes vegades, que la meva condició física, a practicar esport a diari i no fumar, el meu cor ha tingut més capacitat per resistir i recuperar-se. Per això, avui, més que mai, vull aprofitar aquest escenari per a transmetre un missatge molt clar, especialment als més joves. Cuideu la vostra salut, feu esport, mantingueu hàbits saludables. Quan estàs al llit de l'hospital, entens que les medalles, les marques i els resultats passen a un segon pla. El que realment importa és la salut. I precisament per això l'esport és una de les millors inversions que podem fer per a nosaltres mateixos. Avui celebrem més que el resultat esportiu, celebrem la superació personal, el treball en equip, la disciplina, el respecte i la capacitat d'alçar-se davant les dificultats. Valors que no se'ls formen esportistes, sinó també millors persones.
0: La dura experiència de Raúl Tamarit i sobretot la fortalesa demostrada pel seu cos va ser reconeguda dissabte a la nit durant esta gala de l'esport. L'encarregat de fer-ho públic va ser l'alcalde, però la distinció venia des de les escoles esportives, els clubs i el personal de la regidoria d'Esports.
1: Però no voldria acabar la meva intervenció sense fer un agraïment especial. I és un agraïment al que he sigut durant aquests 15 anys el meu regidor d'esport, a Raúl Tamarit. A part de ser el regidor d'esports que he tingut, no hi ha altre, no perquè és el regidor d'esports que més anys fa que està de regidor. No sé si estarem molts més anys perquè l'any que ve són les eleccions i en aquesta fecha potser estem o no estem. No ho sabem. Però 15 anys de regidor d'esport serà complicat que n'hi hagi un altre. Però un regidor d'esports com este, i com ell ha dit, que li toca per telèfon i estava en la UCI i només pensava en fer deport, només pensava en alçar-se, en caminar, en com estaven les instal·lacions, com estava funcionant tot, si n'hi havia algun problema. O sigui, estava entre la vida i la mort i ell estava pensant en fer esport i en que funcionava l'esport en este poble. I des de la regidoria d'esports, escoles esportives municipals i dels clubs i del personal esportiu, li volem fer un xocot de detall a Raúl per tota la seva llavor i per l'exemple de superació i d'integració dins del futbol.
0: La 13a gala de l'esport de Pego va continuar amb molts més reconeixements als i les esportistes que durant esta temporada han millorat de manera individual i col·lectiva la seva tècnica, el seu joc, la seva elasticitat o la seva rapidesa, qualsevol aspecte que els permeta avançar en la modalitat que practiquen. Per l'escenari van passar joves, i no tan joves, que ballen, que s'inicien en la psicomotricitat, que practiquen voleibol, pilota valenciana, atletisme, natació, ciclisme, futbol, gimnàstica rítmica, senderisme i escalada, muay thai, bàsquet, aikido, tir i arrossegament o caça.
4: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I no deixem ni els esports ni la trilladora per a informar que a partir d'avui, 15 de juny, obri les portes la piscina descoberta de la trilladora. Fins diumenge 28 de juny ho farà de vesprada, des de les 4 i fins a les 8 de la vesprada. A partir de dilluns 29 de juny i fins el 30 d'agost obrirà al matí de 10 a 2 i a la vesprada de 4 a 8. Tornarà a reduir l'horari a la vesprada de 4 a 8 des del 31 d'agost i fins al 6 de setembre. La piscina tancarà els dies que siguen festius, com per exemple l'1 de juliol, dia del patró a Pego, el 24 de juny, Sant Joan, o el 15 d'agost, l'Assumpció. L'entrada diària a la piscina de la Trilladora té un preu de 2 euros, tot i que si es tement anar de manera regular es poden treure dos tipus d'abonament per a tota la temporada d'estiu. Un individual que té un preu de 26 euros o un abonament familiar que té un import de 60 euros. És important saber que el pagament només es pot fer amb targeta bancària.
4: Els informatius a Ràdio Pego.
0: I des de divendres a mitjan matí està disponible el llibre de festes a l'Ajuntament de Pego. Durant tot el matí d'avui dilluns ha estat un continu de gent que s'interessava per emportar-se un exemplar. Un llibre que va molt més enllà de la programació de la qual es podrà gaudir a partir d'este divendres de 9 de juny. I és que, ja ho sabeu, el llibre de festes compta amb un nodrit nombre d'articles i col·laboracions que permeten guardar-lo com si fora un col·leccionable. Enguany, en el 750 aniversari de la seva mort, el visir Alasdrac és una de les figures ben presents al llibre. Hi ha un primer article de l'arxiver municipal, Joan Miquel Almela, que relata la visió del cronista Carmel Giner Bolufer sobre Alasdrac, ja que va ser pioner i un entusiasta admirador de la seva figura. Ja el 1944, Carmel Giner Bolufer publica les primeres investigacions amb motiu de la commemoració del 7è centenari del Pacte d'Alcalà que ell mateix va organitzar i fins i tot va escriure una obra de teatre al respecte, segons ens explica Almela. Però també escriu sobre el visir l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García en un article titulat Alasdrac, el cabdill de les nostres muntanyes. A l'inici del text, Josep Gisbert escriu que el visir va governar i administrar les valls de Pego durant bona part del segle XIII i va organitzar la resistència islàmica a la conquesta cristiana de Jaume I, del qui també, recordem, es compleixen 750 anys de la mort enguany. A partir d'ahir introduïx la figura de l'Alasdrac, la seva forma d'administrar el territori i també descriu quin és el seu llegat. Un altre dels articles destacats, el tercer dins el llibre de festes, està escrit pel catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant, Ignasi Graumira, també director de l'excavació del jaciment de l'època del ferro antic. És per això que escriu sobre l'assentament ibèric de la Muntanyeta Verda a la llum de les recents investigacions. Així és el títol de l'article. Un article en el que exposa la caracterització del terreny que ha descobert un extens recinte emmurallat que descobreix la part superior del tossal de la Muntanyeta Verda.
5: I és que no hi ha una muralla, hi ha dues muralles. Una que és molt més potent, més gruixuda, més ampla, però també més irregular, aprofitant blocs de pedra de la pròpia zona que han estat arrencats i posats per fer un llenç, que correspon a una època del ferro antic, o època protohistòrica, com ahir veuran, del segle VII, VI, i damunt de la ruïna aquesta es reconstruís una muralla en un disseny completament distint, molt més acurat, molt més blocs de pedra retallats per a construir una altra muralla. Aquesta és la primera sorpresa. Nosaltres havíem detectat un recinte, un poblat emmurallat, perquè si fan la muralla és per protegir-la. I si fan la muralla és perquè la gent que la va construir necessitava proveir-se d'unes defenses en el tossal per viure al resguard. Però em pensava que hi havia una, però ara hi ha dues. Una cosa que afegís una certa complexitat a l'ocupació. Val a dir que quan varen fer la prospecció, com es demostrat així, a més de la muralla, que era el que més es veia, els punts grocs interiors que senyale són evidències de construccions interiors, plataformes d'acondicionament, modificació del terreny per a construir, per a bastir les cases. És a dir, la gent que vivia dins, que es va proveir d'una muralla, Això va fer la intenció d'ocupar un ampli tossal per a viure. Però tornem a lo que va ser l'excavació, on clarament tornàvem a veure en claretat un sector d'aquesta fortificació, les defenses d'un poblat fortificat. I com, vostès es preguntaran, i com es pot saber que això és del segle VII o del segle II? Doncs pues, per primer lloc, per veure la relació que tenen unes muralles en altres. Si es fixen així, una està més a baix i l'altra està damunt de la primera. Quan una cosa es construeix damunt de l'altra, significa que una ja existia i va servir de llit per ser la base de la següent. Això és una cosa que els arqueòlegs li diem successió estratigràfica i ens permet fer l'enteniment de quan una cosa és més antiga que l'altra. Però la segona qüestió és, i molt més antic, doncs això ens ho diuen les ceràmiques, que són les restes dels materials de la gent que va construir i que va habitar, ha deixat brossa, perquè la brossa no tenia un servei municipal de brossa que retirara en les coses que es trencaven, i la tiraven allí mateix, fora de les muralles.
0: Aquestes explicacions les feia Ignasi Grau Mira durant les novenes jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila el passat divendres 5 de juny a la Casa de Cultura. I el de la Muntanyeta Verda és un indret que fa més de 2.700 anys estava protegit visualment i a més estava a prop de la mar i amb una làmina d'aigua que permetria que barques amb poc calat hi pogueren arribar perfectament per a fer intercanvi de béns, perquè es dona en l'època en què els fenicis comencen a arribar a les nostres costes. Són elements clau que van fer que la Muntanyeta Verda doncs fora un indret propici per a l'assentament. De fet, en l'època del ferro antic, calcula Ignasi Grau que hi van poder viure entre 400 i 500 persones en aquest assentament.
5: Jo crec que fa més de 2.700 anys, en el segle VII, este punt és el lloc d'encontre entre unes poblacions que estaven així, que decidissin reunir-se per una funcionalitat econòmica, perquè quan més gent poden gestionar i fer una, diguem, un altre tipus d'aprofitament econòmic del seu entorn, aquesta gent busca un punt en el que estiga tocant la mar, que és el determinant clau. Està protegit, té un control visual, té una possibilitat de dominar visualment l'entorn i al mateix temps hi ha testimonis de que està entrant en contacte amb els fenicis que comencen a freqüentar ja totes les nostres costes. Tenim presència fenícia directa a les comarques del sud del País Valencià, a la zona de Guardamar del Segura. Teníem evidències que tapissen les nostres costes a la zona de Xàbia, a la zona de Dénia, la de Benimaquia, sabem que és un focus molt important d'aquesta interacció. I este és un d'aquests punts amb una varietat. Este està als peus d'una làmina d'aigua que pot explicar què són les zones de contacte, les zones d'intercanvi d'aquestes poblacions.

I pel que fa a la previsió meteorològica, podem dir que l'estabilitat és la tònica d'esta setmana. Avui tindrem cels amb intervals de núvols a partir del migdia i temperatures que s'han quedat en els 20 graus de mínima i que arribaran als 31 de màxima. El vent bufarà fluix o estarà encalmat principalment a partir de mitjan vesprada. Per a demà dimarts començarem el dia amb cel ras i a partir de mitjan vesprada i per la nit poden aparèixer intervals de núvols i temperatures pràcticament idèntiques a les d'avui, un poc més altes perquè les mínimes es quedaran en els 21 graus i les màximes arribaran als 22. El vent a les hores centrals del dia bufarà fluix de component variable i als extrems, és a dir, per la nit i a última hora del dia, estarà encalmat. I dimecres, cel ras, temperatures entre 21 i 32 graus i el vent que bufarà al voltant de 10 km per hora de component nord-est.

Això és tot per avui, dilluns 15 de juny. Moltes gràcies per estar ahí fent-nos companyia, escoltant-nos i, doncs, com sempre, desitgem que passeu una molt bona vesprada i ens retrobem demà, ací, en la 107.8 de l'FM. Ràdio Pego. Adéu.

t'invites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble, un

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Salutacions, amics i amigues oients, des de Ràdio Cocentaina, la veu del comtat, al 107.9 de la freqüència modulada, ens indica aquesta sintonia que comencem una setmana més del programa musical Sense Fronteres. L'espai d'aquesta casa dedicat a la música internacional que arriba puntual una setmana més a través de les ones del 107.9. Salutacions de qui et parla, Gabriel Pasqual. Anem a tindre molta música al llarg dels propers minuts, anem a tindre moltes cançons i anem a repassar diferents temes des de la dècada dels 60 fins a l'actualitat. La música, per tant, serà la protagonista així a Ràdio Cocentaina. I anem a tindre moltes coses al llarg dels propers minuts. Ja saps que pots escoltar aquest programa a través d'aquest punt del dial, 107.9 en de la FM, però també a través d'internet mitjançant la nostra pàgina web. En l'enllaç que trobaràs al que és la pàgina web de l'Ajuntament de Cocentaina, allí et portarà directament a escoltar la nostra emissió online, però també, com et dic, a través de la nostra pàgina web en www.radiococentaina.com trobaràs tots els programes que emetem al llarg de les 24 hores del dia en aquesta casa, entre ells aquest de Sense Fronteres. Com et dic, tindrem molta música dels 60, dels 70, dels 80, del 90, també de la dècada del 2000. Acabarem en cançons que han sonat en els darrers últims 5 anys i el punt i final al programa el posarem en la secció que sona ara. Escoltarem una de les cançons que més està sonant en les últimes setmanes i que ocupa les primeres posicions en les llistes de vendes musicals a nivell pràcticament internacional a bona part dels països, segons hem pogut comprovar. Tot això és el que tindrem així en la sintonia de Ràdio Cocentaina en aquest espai de Sense Fronteres que comença ara mateix a la teua ràdio. Així que ja saps, espero que estigues preparat per a gaudir d'aquesta horeta de música de diferents estils i de diferents èpoques. Comença ja Sense Fronteres, sigues benvingut, sigues benvinguda a la sintonia de Ràdio Cocentaina al 107.9 de la FM, on comença ja aquest Sense Fronteres. I anem a encetar ja el programa amb la música i ens n'anem a la dècada dels 60. Millor dit, ens n'anem a finals dels 50 i principis dels 60 per escoltar aquesta cançó Friday on My Mind, una cançó que ens presenta The Easy Beats. Amb aquest tema musical comencem el Sense Fronteres d'aquesta setmana.

Aquest tema musical ens ha servit per començar Sense Fronteres d'aquesta setmana. Ho hem fet en la dècada dels 60, com totes les setmanes, i ara tenim de nou més temes musicals que oferir-te. En aquesta dècada sonava aquest Louie Louie que ens presenta The Kingsmen, una cançó que hem tret en un recopilatori titulat The Best of the Kingsmen. Com diem, una cançó que sonava amb força era a l'any 1965, segons la informació de què disposem.

Donem ja un salt en el temps per a passar a la dècada dels 70. Ho farem escoltant Baker Street, és el títol de la cançó que hem extret de Gary Rafferty i que sonava dins del seu àlbum City to City. Així és com sonava a principis dels 70 aquesta cançó.

De segur que aquesta melodia que estem escoltant així a Sense Fronteres a la sintonia de Radio Cosentaine, la veu del comtat pertanyent a la dècada dels 70, t'ha recordat moltíssim perquè l'hem escoltat sobretot ha sigut una melodia molt empleada en alguna que altra pel·lícula i fins i tot sèrie de televisió. Seguisses al costat de Sense Fronteres al 100.9 en de la FM. Despedim aquest Baker Street que hem escoltat en la veu de Gary Rafferty, una cançó que pertany a la dècada dels 70, i passem a escoltar MacArthur Park, un tema de Gloria May també de la dècada dels 70. I una cançó que sona així, anem a escoltar-la.

I seguim amb més música. La sintonia de Ràdio Cocentaina, la veu del comtat, en aquest espai de Sense Fronteres. Et recordo que pots escoltar aquest programa a través del 107.9 de la FM, aquest punt del dial, però també a través d'internet. Tens dues opcions. La primera d'elles és escoltar ara mateix aquest espai mitjançant l'enllaç que trobes a la pàgina web de l'Ajuntament de Cocentaina, que et porta directament a escoltar el nostre programa. I com et recordo, totes les setmanes també tens opció d'escoltar Sense Fronteres quan t'avellisca a la nostra pàgina web, a la pàgina web de Ràdio Cocentaina, la veu del comtat, un portal web on trobaràs tots els programes que emitim al llarg de les 24 hores del dia, entre ells aquest de Sense Fronteres. Amb aquesta cançó que hem escoltat, MacArthur Park, de la dècada dels 70, tanquem aquest bloc musical, però encara tenim moltes més cançons que anem a escoltar junts al llarg dels propers minuts. Passem ara a la dècada dels 80 i ho fem escoltar I'm Gonna Run to You. És una cançó de Danny Bryan amb la que comencem aquesta part del programa.

La música protagonista és la sintonia de Ràdio Cocentaina, la veu del comtat al 107.9 de la FM. Send Me an Angel és la cançó de Luke Wallace que escoltem a la sintonia de Ràdio Cocentaina, un altre tema que va sonar amb força en la dècada dels 90. Hem volgut triar aquest tema per a tu per a escoltar-lo a la sintonia de Ràdio Cocentaina, la veu del comtat, entrant ja també en aquest bloc dels 90 i una cançó que també sonava a finals dels 80.

Aquest tema de Guns N' Roses, anomenat Ain't It Fun, sonava també amb força a la dècada dels 90. Era, en concret, a l'any 1994. A més, es va convertir en número 1 el 5 de febrer del 1994 i aquesta cançó, com diem, va ser una de les que més va sonar durant aquest any. Ara la volem recordar amb tu a Sense Fronteres.

música de tots els estils, així a Ràdio Cocentaina, la veu del comtat, aquesta cançó tan intensa que ens han presentat Guns N' Roses, i que sonava, com diem, amb força a la dècada dels 90. Anem a tancar el bloc d'aquesta dècada escoltant encara moltes més cançons. De fet, encara ens en queda una per escoltar, així, la sintonia de Ràdio Cocentaina, que anem a compartir de seguida amb tu. El tema musical que anem a presentar-te a continuació s'escoltava en aquells moments, en la dècada, com diem, dels 90, i aquesta cançó es titula així, Just Like a Pill. I anem a escoltar aquesta cançó i també escoltarem, aquesta serà la que escoltarem després, i també sonarà Under Pressure, que és un tema musical amb què Queen i David Bowie tancaven la dècada dels 90. Per tant, escoltarem aquesta cançó i de seguidament entrarem en la dècada del 2000 amb Just Like a Pill, que ens presenta Pink.

Hem escoltat aquesta cançó Just Like a Pill en The Pink que ens ha servit per entrar en la dècada dels 90 a ser la sintonia de Ràdio Cocentaina, la veu del comtat. Ara el que anem a fer és seguir amb molta més música, hem despedit els 90, hem entrat en la dècada del 2000 i anem a continuar amb una altra cançó que sonava l'any 2009. Ens la presentava Rihanna i s'anomena Disturbed. La cançó també va estar en les primeres posicions de les llistes musicals de vendes a bona part dels països del món, així que nosaltres l'escoltarem ara de seguit en aquest bloc de cançons que tanca la dècada del 2000. Recordar que pots escoltar aquest programa a través del 100.9 de la FM on estem acompanyant-te i no oblides també que el tindràs disponible en radiocosentaina.com. La nostra pàgina web sona aquesta en Disturbia de Rihanna.

Rihanna, que ens sorprenia amb aquesta cançó, i tanquem així el bloc dedicat a la música del 2000 i passem a escoltar cançons que han sonat en els darrers últims 5 anys. Ens centrem en el 2015 per escoltar una cançó que va ser també número 1 a principis d'any. Parlem de Stay With Me, de Sam Smith.

I amb aquesta cançó Blue Red Lines, que sonava també al 2015, entre altres interpretada per Robin Thicke, posem el punt i final a aquesta part del programa. A la part on hem escoltat la música dels 70, dels 80, també dels 90, del 2000 i cançons que han sonat en els últims 5 anys. De seguida entrarem en la secció que sona ara per posar el punt i final al Sense Fronteres d'avui.

I ara sí, entrem en eixa secció que sona ara. I avui en aquesta part del programa que ens serveix per despedir sense fronteres cada setmana hem volgut triar una cançó de Mike Posner anomenada I Took a Pill in Ibiza, una cançó que pertany al seu àlbum At Night Alone i és una de les cançons que està sonant més amb força en el que són els darrers últims 100 dies. S'ha convertit en una de les cançons que més ha sonat a bona part del món i sobretot s'ha situat en les primeres posicions de les llistes musicals de vendes a diferents països, entre ells a Espanya, el passat 11 de juny. Una cançó que està interpretada amb altres cantants. I Took a Pill in Ibiza és una de les cançons que ens serveix per tancar avui Sense Fronteres. Sona així i ho fem dins de la secció que sona ara. Probablement serà una de les cançons que també aquest estiu que s'acosta sona moltíssim, encara que té un ritme particular. Escoltem aquesta cançó.

Amb aquest tema musical tancarem Sense Fronteres d'aquesta setmana. Gràcies per haver estat ahí compartint amb nosaltres aquest espai. Rep una salutació cordial del teu amic Gabri Pascual. Ens tornem a trobar la propera setmana en el que serà ja l'últim programa d'aquesta temporada de Sense Fronteres. Lo dit, gràcies per haver estat ahí. Adeu.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénon. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja
1: no treballa la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vesprà, i així arribem al final de la tercera temporada de Va de vie, el vostre programa radiofònic dedicat al binatural. Per aquesta última crònica, m'agradaria gràcies Radio Pego i totes les persones que donen vida a aquest espai i també tornar a l'essencial. Durant aquests mesos hem parlat de bins naturals, de biodiversitat, de permacultura, d'agricultura centròpica, de biodinàmica i moltes altres coses. Però oui, voldria deixar de banda les etiquetes i parlar d'allò que realment, per a mi, importa. La pagesia. És una paraula que quasi ha desaparegut del nostre vocabulari. Així, al País Valencià, parlem de llauradors, d'agricultors o de productors. Però la idea de la pagesia, com a manera d'entendre la relació entre les persones i la terra, sembla haver quedat arraconada en algun racó de la memòria. I és una llàstima, perquè durant segles van ser els pagesos qui van construire els paisatges que avui admiren, els qui van alçar marges de pedra, conservar varietats locals, mantindre fonts, camins i bancals, els qui van aprendre a llegir el cel, el vent, les plantes com els animalets. Coneixements que no s'aprenien en cap universitat, sinó observant, treballant i transmetent experiència de generació en generació. Després va arribar la modernitat. A partir dels anys 50, la mecanització, els fertilitzants químics, els pesticides i la promesa d'una agricultura capaç de produir cada vegada més. No es tracta de buscar culpables. Qui no hauria acceptat aquelles promeses? Treballar menys, produir més i guanyar millor semblava una evolució natural. Però amb el pas del temps també hem vist l'altra cara de la moneda. Molts agricultors han acabat depenent d'insums externs, de crèdits, de subvencions i de grans empreses que venen les llavors, els fertilitzants i els tractaments. Menestrant, les exploitacions familiars desapareixen. Els pobles es buiden i la pagesia es converteix en una espècie en perill d'extinció. Jo he vist morir la pagesia a França fa 40 anys. I això hauria de preocupar-nos, perquè quan desapareix un pagès, no desapareix només una activitat econòmica. Desapareix un coneixement acumulat durant generacions. Desapareix una manera d'habitar el territori. Desapareix una part de la nostra cultura. Sovint, escoltem que cal produir més per alimentar una població mundial cada vegada més nombrosa. Però, al mateix temps, una part enorme dels aliments produïts acaben perdent-se. El problema no és només quan produïm, també és com produïm. Què consumim i què estem disposats a valorar? Com a consumidors, tenim més poder del que pensem. Podem comprar productes locals i de temporada. Podem conèixer els que cultiven els nostres aliments, més encara així al País Valencià. Podem donar suport als xicotets productors que treballen amb respecte per la terra. Podem entendre que darrere d'una ampolla de vi, d'una tomaca o d'una barra de pa, hi ha molt més que un preu. Hi ha persones i famílies. Potser ha arribat el moment de reconciliar-nos amb una paraula que durant dècades es va associar a la pobresa i al passat. Pagès. Perquè sense pagesia no hi ha paisatge. Sense pagesia no hi ha biodiversitat. Sense pagesia no hi ha la sobirania alimentària. I sense pagesia, no hi ha civilització. Al setembre, tornaré davant d'este microfon per continuar parlant de vi. Però també continuaré defensant una idea molt senzilla. El nostre futur no es construirà lluny de la Terra. Comença en els nostres camps, en els nostres mercats i en els nostres pobles. També en el suport que donen cada dia a aquells que encara treballen per alimentar-nos, entre tots. Dediqué aquest capítol a tots els pagesos que conec, ací a la Marina, a la Safor, a la Ribera, a tots els pagesos del món. Fins a la pròxima temporada, bones festes als pegolins, salut i vi!

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entrenosaltres/podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: something.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
2: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? És dilluns 15 de juny i comencem setmana pensant ja en el que són les festes patronals i de moros i cristians de Pego, perquè a partir de divendres, recordem, el dia 19, comencen oficialment les festes, la Fira i Festes de Pego, així que doncs, serà una de les qüestions que hi tractarem a l'informatiu, no directament les festes, però sí el llibre de festes. Tenim, però, altres titulars que repassem amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Atletisme, tir i arrossegament i Muay Thai, les disciplines reconegudes enguany per la Gala de l'Esport de Pego. 6 joves de la localitat han rebut el reconeixement de la Regidoria d'Esports durant la 13a edició de l'esdeveniment esportiu de l'any, la Gala de l'Esport. Han estat Àngel i Joan Alemany Pons, exmembres de l'Escola d'Atletisme del Club d'Atletisme Dorsal d'Ènau, el carreter Pasqual Briones Lull, subcampió de la Lliga de la Comunitat Valenciana, i tres joves que continuen donant alegries en Muay Thai, Marc Lorca, Aroa Espinós i Arnau Rubio, que sumen dos campionats i un subcampionat d'Espanya durant l'acte. També es va reconèixer el regidor d'Esports, Raül Tamarit, qui ha aconseguit superar una greu infecció. El llibre de festes ja es pot recollir a l'Ajuntament de Pego. Des de primera hora no ha parat d'acudir gent a la planta baixa del consistori per agafar un exemplar. Enguany està ben present la figura de l'Esdrac atenent, que se celebra el 750 aniversari de la seva mort. Així mateix, el director de l'excavació del jaciment de l'època del ferro antic, Ignasi Grau Mira, també escriu sobre l'assentament ibèric de la Muntanyeta Verda a la llum de les recents investigacions. Són algunes de les col·laboracions que es poden trobar en este llibre de festes de 2026.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: Esta vegada sí, la 13a Gala de l'Esport es va celebrar dissabte 13 de juny. En esta ocasió, amb el sol fora i una temperatura que no convidava a portar jaqueta. Al recinte Multiactivitats La Trilladora, més de 1.300 persones es van donar cita per a celebrar l'esdeveniment esportiu de l'any, que aglutina almenys 17 modalitats esportives. De fet, durant aproximadament 2 hores no van deixar de passar joves esportistes, majoritàriament per l'escenari per a rebre el reconeixement al treball fet durant este curs. En este sentit, apunta l'alcalde que fa 13 anys, quan Raúl Tamarit li va plantejar la idea de la celebració d'este esdeveniment, només hi havia 4 clubs a Pego.
1: Fa 13 anys va vindre Raúl un dia i em diu: hauríem de fer un dia el dia de l'esport, a reunir els equips esportius que n'hi ha, i fer una xocotot de festa, i donar unes medalletes, i fer un reconeixement. En aquell moment hi havia 4 clubs en Pego. O fes atletisme, o fes baloncesto, o fes futbol, o fes futbol sala. No hi havia més opcions. Actualment n'hi ha 17 clubs i 3 escoles esportives en el nostre àmbit. Estava en un company d'un poble veí i em dia: el meu poble té 25.000 habitants i no té tantes opcions esportives com té Pego. I la veritat és que és un orgull que després de tant d'any veure este recinte ple i saber que tenim opció de poder fer molts esports i que molts xiquets poden fer més d'un esport. Com ha dit Raúl, fer esport és salut.
0: La salut a través de la pràctica de l'esport és el que intenta promocionar la regidoria que dirigeix Raúl Tamarit i coordina Josep Llorca, entre altres amb l'organització de jocs esportius escolars i la jornada d'esport adaptat i inclusiu, que enguany han vist la llum i que tindran de segur moltes més edicions. Però també amb la coordinació del Dia de l'Esport, una jornada esta que el 2026 ha portat alegria al poble perquè, com recorda el presentador de la gala, Juanba Mifsud, Pego ha sigut seleccionada entre les 3 millors poblacions de la Comunitat Valenciana en l'organització d'eixe Dia de l'Esport.
2: Pego ha sigut seleccionada entre les 3 millors poblacions de la Comunitat Valenciana en l'organització del Dia de l'Esport, una iniciativa impulsada per la Fundació Trinitat Alonso que celebren actualment de manera conjunta amb tots els centres educatius de la nostra localitat. Per favor, un fort aplaudiment a tots els centres educatius i a tota la gent que ha fet possible aquesta gran causa. Aquest reconeixement posa en valor el treball coordinat entre l'Ajuntament, els centres educatius, els clubs esportius i totes les persones que participeu perquè aquesta jornada siga cada any un èxit de participació i de promoció dels hàbits saludables entre els més joves.
0: Durant la gala, 6 joves esportistes van rebre una distinció especial per destacar de manera rellevant en les seues disciplines. Els primers a recollir-la van ser els germans Àngel i Joan Alemany Pons, exmembres de l'Escola d'Atletisme del Club Dorsal 19, els quals durant eixa etapa ja van aconseguir molts èxits, èxits que intentaran repetir durant el Campionat d'Espanya d'enguany. El món del tir i arrossegament pegolí suma un nou reconeixement al talent jove. L'any passat va rebre aquest reconeixement Lorena Siscar Pasqual i enguany aquesta distinció ha estat per a Pasqual Briones Lull, qui s'ha proclamat este 2026 subcampió de la Lliga de la Comunitat Valenciana. Un resultat extraordinari que és fruit de moltes hores d'entrenament, d'esforç i de dedicació. I el Muay Thai també ha tornat a sobreeixir en la 13a Gala de l'Esport de Pego, enguany amb un triplet. A Marc Lorca, reconegut l'any passat, l'acompanyen en esta ocasió Aroa Espinós i Arnau Rubio. Entre tots tres sumen 2 campionats i un subcampionat d'Espanya. Dissabte va pujar a l'escenari en nom dels 3 Arnau Rubio. Però abans d'estos reconeixements, Raúl Tamarit es dirigia al públic present per a recordar, entre d'altres, que la nit estava dedicada a reconèixer l'esforç, la constància, el sacrifici i els valors que representen els esportistes, clubs i entitats de Pego. Una gala, la de 2026, especialment emotiva per al regidor d'Esports.
3: Vull confessar-vos que aquesta gala és especialment emotiva per a mi. Fa 9 mesos vaig afrontar el repte més difícil de la meva vida. Hi hagués moments en què la meva vida va arribar a perillar. Durant aquest procés, els metges m'han repetit una cosa moltes vegades, que la meva condició física, a practicar esport a diari i no fumar, el meu cor ha tingut més capacitat per resistir i recuperar-se. Per això, avui, més que mai, vull aprofitar aquest escenari per a transmetre un missatge molt clar, especialment als més joves. Cuideu la vostra salut, feu esport, mantingueu hàbits saludables. Quan estàs al llit de l'hospital, entens que les medalles, les marques i els resultats passen a un segon pla. El que realment importa és la salut. I primerament per això, l'esport és una de les millors inversions que podem fer per a nosaltres mateixos. Avui celebrem més que el resultat esportiu. Celebrem la superació personal, el treball en equip, la disciplina, el respecte i la capacitat d'alçar-se davant les dificultats. Valors que no sols formen esportistes, sinó també millors persones.
0: La dura experiència de Raúl Tamarit i sobretot la fortalesa demostrada pel seu cos va ser reconeguda dissabte a la nit durant esta gala de l'esport. L'encarregat de fer-ho públic va ser l'alcalde, però la distinció venia des de les escoles esportives, els clubs i el personal de la regidoria d'Esports.
1: Però no voldria acabar la meva intervenció sense fer un agraïment especial. I és un agraïment al que he sigut durant estos 15 anys el meu regidor d'esport, a Raúl Tamarit. A part de ser el regidor d'esports que he tingut, no hi ha altre, no perquè és el regidor d'esports que més anys fa que està de regidor. No sé si estarem molts més anys perquè l'any que ve són eleccions i en aquesta fecha potser estem o no estem. No ho sabem. Però 15 anys de regidor d'esport serà complicat que n'hi hagi un altre. Però un regidor d'esports com este, i com ell ha dit, que li toca per telèfon i estava en la UCI i només pensava en fer deport, només pensava en alçar-se, en caminar, en com estava les instal·lacions, com estava funcionant tot, si n'hi havia algun problema. O sigui, estava entre la vida i la mort i ell estava pensant en fer esport i en que funcionava l'esport en este poble. I des de la regidoria d'esports, escoles esportives municipals i dels clubs i del personal esportiu, li volem fer un xocot de detall a Raúl per tota la seva llavor i per l'exemple de superació i d'integració dins del deport.
0: La 13a gala de l'esport de Pego va continuar amb molts més reconeixements als i les esportistes que durant esta temporada han millorat de manera individual i col·lectiva la seva tècnica, el seu joc, la seva elasticitat o la seva rapidesa, qualsevol aspecte que els permeta avançar en la modalitat que practiquen. Per l'escenari van passar joves, i no tan joves, que ballen, que s'inicien en la psicomotricitat, que practiquen voleibol, pilota valenciana, atletisme, natació, ciclisme, futbol, gimnàstica rítmica, senderisme i escalada, muay thai, bàsquet, aikido, tir i arrossegament o caça.
4: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I no deixem ni els esports ni la trilladora per a informar que a partir d'avui, 15 de juny, obri les portes la piscina descoberta de la trilladora. Fins diumenge 28 de juny ho farà de vesprada, des de les 4 i fins a les 8 de la vesprada. A partir de dilluns 29 de juny i fins el 30 d'agost obrirà al matí de 10 a 2 i a la vesprada de 4 a 8. Tornarà a reduir l'horari a la vesprada de 4 a 8 des del 31 d'agost i fins al 6 6 de setembre. La piscina tancarà els dies que siguen festius, com per exemple l'1 de juliol, dia del patró Apego, el 24 de juny, Sant Joan, o el 15 d'agost, l'Assumpció. L'entrada diària a la piscina de la Trilladora té un preu de 2 euros, tot i que si estem en anar de manera regular, es poden treure dos tipus d'abonament per a tota la temporada d'estiu. Un individual que té un preu de 26 euros o un abonament familiar que té un import de 60 euros. És important saber que el pagament només es pot fer amb targeta bancària.
4: Els informatius a Ràdio Pego.
0: I des de divendres a mitjan matí està disponible el llibre de festes a l'Ajuntament de Pego. Durant tot el matí d'avui dilluns ha estat un continu de gent que s'interessava per emportar-se un exemplar. Un llibre que va molt més enllà de la programació de la qual es podrà gaudir a partir d'este divendres de 9 de juny. I és que, ja ho sabeu, el llibre de festes compta amb un nodrit nombre d'articles i col·laboracions que permeten guardar-lo com si fora un col·leccionable. Enguany, en el 750 aniversari de la seva mort, el visir Alasdrac és una de les figures ben presents al llibre. Hi ha un primer article de l'arxiver municipal Joan Miquel Almela que relata la visió del cronista Carmel Giner Bolufer sobre Alasdrac, ja que va ser pioner i un entusiasta admirador de la seva figura. Ja el 1944, Carmel Giner Bolufer publica les primeres investigacions amb motiu de la commemoració del 7è centenari del Pacte d'Alcalà que ell mateix va organitzar i fins i tot va escriure una obra de teatre al respecte, segons ens explica Almela. Però també escriu sobre el visir l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García en un article titulat Alasdrac, el cabdill de les nostres muntanyes. A l'inici del text, Josep Gisbert escriu que el visir va governar i administrar les valls de Pego durant bona part del segle XIII i va organitzar la resistència islàmica a la conquesta cristiana de Jaume I, del qui també, recordem, es complixen 750 anys de la mort enguany. A partir d'ahí introduïx la figura de l'Alasdrac, la seva forma d'administrar el territori i també descriu quin és el seu llegat. Un altre dels articles destacats, el tercer dins el llibre de festes, està escrit pel catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant, Ignasi Graumira, també director de l'excavació del jaciment de l'època del ferro antic. És per això que escriu sobre l'assentament ibèric de la Muntanyeta Verda a la llum de les recents investigacions. Així és el títol de l'article. Un article en el que exposa la caracterització del terreny que ha descobert un extens recinte emmurallat que descobreix la part superior del tossal de la Muntanyeta Verda.
5: I és que no hi ha una muralla, hi ha dues muralles. Una que és molt més potent, més gruixuda, més ampla, però també més irregular, aprofitant blocs de pedra de la pròpia zona que han estat arrencats i posats per fer un llenç, que correspon a una època del ferro antic, o època protohistòrica, com ahir veuran, del segle VII, VI, i damunt de la ruïna eixa es reconstruís una muralla en un disseny completament distint, molt més acurat, molt més blocs de pedra retallats per a construir una altra muralla. Aquesta és la primera sorpresa. Nosaltres havíem detectat un recinte, un poblat emmurallat, perquè si fan la muralla és per protegir-lo. I si fan la muralla és perquè la gent que la va construir necessitava proveir-se d'unes defenses en el tossal per viure al resguard. Però em pensava que hi havia una, però ara hi ha dues. Una cosa que afegís una certa complexitat a l'ocupació. Val a dir que quan varen fer la prospecció, com es demostrat així, a més de la muralla, que era el que més es veia, Els punts grocs interiors que assenyale són evidències de construccions interiors, plataformes d'acondicionament, modificació del terreny per a construir, per a bastir les cases. És a dir, la gent que vivia dins es va proveir d'una muralla, això va fer amb la intenció d'ocupar un ampli tossal per a viure. Però tornem a lo que va ser l'excavació, on clarament tornàvem a veure en claretat un sector d'aquesta fortificació, les defenses d'un poblat fortificat. I com, vostès es preguntaran, i com es pot saber que això és del segle VII o del segle II? Pues, per primer lloc, per veure la relació que tenen unes muralles en altres. Si es fixen així, una està més a baix i l'altra està damunt de la primera. Quan una cosa es construeix damunt de l'altra, significa que una ja existia i va servir de llit per ser la base de la següent. Això és una cosa que els arqueòlegs li diem successió estratigràfica i ens permet fer l'enteniment de quan una cosa és més antiga que l'altra. Però la segona qüestió és, i molt més antic, pues això ens ho diuen les ceràmiques, que són les restes dels materials de la gent que va construir i que va habitar, ha deixat brossa, perquè la brossa no tenia un servei municipal de brossa que retirara en les coses que es trencaven, i la tiraven allí mateix, fora de les muralles.
0: Aquestes explicacions les feia Ignasi Grau Mira durant les novenes jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila el passat divendres 5 de juny a la Casa de Cultura. I el de la Muntanyeta Verda és un indret que fa més de 2.700 anys estava protegit visualment i a més estava a prop de la mar i amb una làmina d'aigua que permetria que barques amb poc calat hi pogueren arribar perfectament per a fer intercanvi de béns, perquè es dona en l'època en què els fenicis comencen a arribar a les nostres costes. Són elements clau que van fer que la Muntanyeta Verda doncs fora un indret propici per a l'assentament. De fet, en l'època del ferro antic, calcula Ignasi Grau que hi van poder viure entre 400 i 500 persones en aquest assentament.
5: Jo crec que fa més de 2.700 anys, en el segle VII, este punt és el lloc d'encontre entre unes poblacions que estaven així, que decidissin reunir-se per una funcionalitat econòmica, perquè quan més gent poden gestionar i fer una, diguem, un altre tipus d'aprofitament econòmic del seu entorn, aquesta gent busca un punt en el que estiga tocant la mar, que és el determinant clau. Està protegit, té un control visual, té una possibilitat de dominar visualment l'entorn i al mateix temps hi ha testimonis de que està entrant en contacte amb els fenicis que comencen a freqüentar ja totes les nostres costes. Tenim presència fenícia directa a les comarques del sud del País Valencià, a la zona de Guardamar del Segura. Teníem evidències que tapissen les nostres costes a la zona de Xàbia, a la zona de Dénia, la de Benimaquia, sabem que és un focus molt important d'aquesta interacció. I este és un d'aquests punts amb una varietat. Este està als peus d'una làmina d'aigua que pot explicar què són les zones de contacte, les zones d'intercanvi d'aquestes poblacions.

I pel que fa a la previsió meteorològica, podem dir que l'estabilitat és la tònica d'esta setmana. Avui tindrem cels amb intervals de núvols a partir del migdia i temperatures que s'han quedat en els 20 graus de mínima i que arribaran als 31 de màxima. El vent bufarà fluix o estarà encalmat principalment a partir de mitjan vesprada. Per a demà dimarts començarem el dia amb cel ras i a partir de mitjan vesprada i per la nit poden aparèixer intervals de núvols i temperatures pràcticament idèntiques a les d'avui, un poc més altes perquè les mínimes es quedaran en els 21 graus i les màximes arribaran als 22. El vent a les hores centrals del dia bufarà fluix de component variable i als extrems, és a dir, per la nit i a última hora del dia, estarà encalmat. I dimecres, cel ras, temperatures entre 21 i 32 graus i el vent que bufarà al voltant de 10 km per hora de component nord-est.

Això és tot per avui, dilluns 15 de juny. Moltes gràcies per estar ahir fent-nos companyia, escoltant-nos, i doncs, com sempre, desitgem que passeu una molt bona vesprada i ens retrobem demà, ací, en la 107.8 de l'FM. Ràdio Pego. Adéu.

Así y ara comença Aristòteles tenia un Walkman. Tota la música que van escoltar els teus pares, que després escoltaries tu i mai escoltaran els teus fills. Tota aquella música que, si en el temps de la Grècia clàssica haguera existit, Aristòteles haguera estat escoltant nit i dia, dia i nit. La història de la filosofia musical del segle XX i part del segle XXI reunides en temps i forma en un nou capítol d'Aristòteles tenia un Walkman.

Aristóteles tenia Wallman, una producció de Radio Altea des de la Marina Baixa per a la xarxa d'emissores públiques i municipals valencianes. Així que, si estàs en qualsevol racó lluny de la Marina Baixa, estaràs també ben a prop de nosaltres a través de les músiques i les cançons que avui intentarem emetre així al temps d'Aristóteles tenia un Wallman.

Benvinguts, salutacions i abraçades ben fortes per a tots els filòsofos i filòsofes que ens escolteu de forma habitual o no. Ah, sí, en el temps i l'hora d'Aristòteles tenia un Walkman, una producció de Ràdio Altea per a la xarxa d'emissores públiques valencianes i municipals, totes elles, i que ens porten a saludar els amics i amigues de Picassent amb la seva ràdio pública, Ràdio LOM, als amics i amigues de Ràdio Ondara, de Manises Ràdio, també als amics i oients que ens escolteu des d'Ibi, des de Consentaina, des de Guadassuar, també a Pego, Ribarroja, Godella, a Alzira, a també l'Eliana amb Radio Túria i a la Pobla de Vallbona. Així que salutacions per a aquells, a més, que ens escolteu des d'allà o des d'ací, al costat de casa, en qualsevol dels pobles que en conformen també la Marina Baixa. És el temps de la música, és el temps de les cançons, d'aquelles cançons que van ser, són i seran sempre benvingudes al nostre temps de ràdio. Amb la veu que escolteu, la de Fernando Cortés, un dia més encarregant-se també de llistat de cançons que escoltarem en els pròxims més o menys 50 minuts. Així, i ara en el temps d'Aristòteles i on, com sempre i cada dia, ens agrada recordar que el nostre correu electrònic, per si voleu fer algun apunt, és directo@radioaltea.com. En el temps i en l'hora d'Aristòteles i el seu Walkman, on, com sempre i cada dia, deixem darrere les paraules per tirar endavant amb el que de veres ens importa, que no és una altra cosa que no siga la música.

Sempre que escoltem alguna de les cançons del galès Carl Wallingen ens contem allò del pop amb majúscules, i és que és un dels grans també artesans del pop. Un músic que ja sabeu, els que ens seguiu, va començar la seva carrera al costat de Mike Scott amb els Waterboys, als àlbums d'inici, i després, allà per el 86, ja va separar camins. I gràcies a això tenim, entre altres cançons, esta bonica All Come True, amb la que comença avui el nostre programa del primer disc en solitari Private Revolution de World Party, o el que és el mateix Carl Wallingen, que així a més comptava amb la participació d'un home que, com aquell que diu, va descobrir ell, i Mike Scott va fitxar per als Waterboys, que és el violinista multiinstrumentista també irlandès Steve Wickham. També la importància d'aquest músic i la de Carl Wallingen, sobretot en el son d'aquells àlbums dels 80 dels Waterboys. Així teníem a un dels grans, a Carl Wallingen, amb una d'aquelles cançons d'un àlbum que amb el pas, a més dels anys, crec que ha anat revaloritzant-se.

També MJ Hawks en un principi van estar formats sobretot per un par de col·legues, de músics, que van firmar grans cançons, diversos també àlbums. Després cadascun d'ells va seguir la seva trajectòria. Per un costat, Mark Olson en solitari, per un altre, seguint amb el mateix nom de Jay Hawks, si tenim a Gary Louris, amb un àlbum del 2018 on va recuperar per a fer una versió pròpia esta cançó Everybody Knows, que també va firmar ell junt a les components de la banda nord-americana Dixie Chicks, que la van publicar en un àlbum del 2006. I així, este Everybody Knows és una cançó que recuperava Gary Louris i que parlava de les conseqüències de la fama i de l'èxit des del que és la vida d'un artista o, com alguns diuen, d'una celebritat.

Ja sabeu també els habituals com ens agraden també estos australians de Charge, recuperant-los així. Visitaven ara el 1988, que era l'any quan es va publicar esta cançó Reptile, que és pot ser una de les més també escoltades, de les més famoses i amb més repercussió també d'estos australians. Reptile, que conta la història d'una relació un tant tòxica i de com també pues, la persona que tens davant i a la que estàs enganxada saps que està fent mal, però continues amb ella. Ja el dic, una d'aquelles cançons que ens recorden aquells bons temps també d'Scherz, una banda que, a més, continua fent música i, a més, amb molts àlbums en els últims anys.

Una altra parella d'artistes i una altra parella, en esta ocasió, de germans. Els Frim Brothers, des de també terres australianes, des de l'altre costat del món, ja saps. Els germans Finn, amb diversos també projectes. El primer d'ells, Split Ends, aquell grup al que Neil es va unir després de que Tim li formalitzarà també una invitació. Cançons tant en solitari, presentant-se com Finn Brothers i sobretot també el projecte més destacat en esta ocasió de Neil Finn, on també va col·laborar el seu germà Tim, són els australians Crop the House i amb el que, ja el dic, van fer fama mundial.

Una cançó que és de lata, eh? Si teníem també la firma de aquesta parella de la que parlaven ara fa res, de Gary Lewis i Mark Olson, no al capdavant de Jayhawks, però sí col·laborant amb una d'aquelles superbandes. De fet, són els Golden Smog, una banda, un projecte, un entreteniment de grans artistes, entre altres gent de Soul Asylum, de Replacements, de Wilco, de Jayhawks i també de els següents que anem a escoltar, els Big Star.

De sempre boniques i excitants músiques i cançons d'un d'aquells discos també mítics, imprescindibles per a la història de la música popular del segle XX. Este va ser publicat el 1972. Number One Record, així es va titular la banda Big Star, 1972, i Amazon i poc més. No van tindre sort en l'àmbit comercial amb unes cançons que potser no eren les que el públic d'aquells anys esperava. Al que davant d'ells, Alex Chilton i Chris Bell, sempre recordats i músics, i este àlbum, a més, que després ha estat molt reivindicat per tants i per tants altres artistes que l'han col·locat com una de les seues referències. Àlbums i discos que, amb el pas dels anys, s'han revaloritzat.

Hem anat estirant la corda que es deixava aquella cançó que escoltaven des Golden Smoke, on, entre altres, ja comentaven també que ha estat col·laborant en algun de seus àlbums d'estudi de Es Wilco, a qui així escoltaven amb esta cançó, Evicted, que va ser senzill també d'un dels últims àlbums publicat per Es Wilco, el que feia número 13 des de la seva discografia i, a més, el que suposava també contractar a aquell llevon, un productor exter a la banda allà per el 2023, que és quan es va publicar esta cançó, que serà la més pròxima als nostres dies que avui escoltarem.

Night Swimming, una cançó amb Mike Stipe, amb Esrem, que començava cantant allò de la natació nocturna mereix una nit tranquil·la. I tant que sí. Les lletres de Esrem en esta ocasió amb la nostàlgia per bandera i recuperant també algunes sensacions que tots pot ser a la nostra joventut o no tant hem també tingut. Així que així tenim Night Swimming, una cançó a més d'un àlbum que va tindre el seu èxit de públic i de crítiques, l'Automatic for the People, i no era senzill perquè abans d'aquest àlbum els Rem ja havien publicat el archifamós Out of Time, així que van tindre una prova de foc que van superar amb senzills com Men on the Moon, com la també popular Everybody Hurts, o com per exemple també nosaltres ens quedem amb aquesta cançó Next Swimming, que ens conta allò de sensacions de també el que és nadar de nit.

Don't Change, tornem a les terres australianes per a trobar-nos amb In Excess. I esta cançó, que a més era la que tancava un dels seus àlbums, el tercer de la seva discografia, però pot ser el primer que es va donar a conèixer fora de les terres australianes, aquell que es publicarà al 1982, el Shabu Shoba dels In Excess, i que va tindre unes quantes cançons d'aquelles per a promocionar-lo. De fet, crec que van ser 4 o 5 singles els que es van publicar d'un àlbum que també queda, però que molt bé, per a presentar mundialment a una de les bandes també amb més fama i més èxit que ha eixit des de l'illa d'Austràlia.

que... No ens cansarem de recuperar algunes d'aquelles cançons que queden ahí per a sempre, com és este Caterpillar de Skewered, i amb el que, quasi, com aquell que diu, anem a posar el punt i seguit, el punt i final per nosaltres. Així, en el temps i l'hora d'Aristòteles tenia un Walkman. Gràcies a tots i a totes per estar ahí una setmana més i per contar amb les cançons aquelles que van conformant la història de la filosofia musical. Forta abraçada i que sigueu feliços, com cada dia, com sempre, diu adeu des de Radio Altea per a la xarxa d'emissores públiques i municipals valencianes, Fernando Cortés, així amb el Walkman d'Aristòteles. Salutacions als qui ens escolteu des de Picassent, des d'Ondara, des de Manises, des d'Ibi, Consentaina, Guadassuar, Pego, Ribarroja, Godella, Alzira, L'Eliana o la Pobla de Vallbona. Gràcies a tots i a totes per haver estat ahí. Ja sabeu que ens podeu recuperar en qualsevol moment des de també el lloc web de radioaltea.com on produïm este programa. Salutacions i forta abraçada, que sigueu feliços i ja sabeu que si tireu endavant, ho feu amb música, perquè la vida amb música sempre és molt millor. Adeu!

0: si el que busques són continguts locals. Si necessites conèixer la informació més pròxima. Si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
4: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
2: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Hola, benvinguts un dia més ací al programa Jazz Lu, estàs a Ràdio Pego. Avui tenim un dels grans saxofonistes que ens va deixar ara en maig, el 25 de maig, anomenat Sonny Rollins, que juntament amb Coleman Hawkins, Lester Young, Ben Webster, Dexter Gordon o John Coltrane, està considerat un dels grans saxofonistes tenors de la història del jazz. Comencem amb una cançó d'ell anomenada Santo Tomás.

Sant Tomàs és una, està considerat un estàndard de jazz, que és una composició de Sonny Rollins, que és en el seu estil sempre s'ha notat la presència de Coleman Hawkins pel seu so dens i voluminós i de Charlie Parker per la llibertat d'improvisació. D'altra banda, és freqüent el seu recurs al folklore del Carib, perquè és originari de Islas Vírgenes, Isles Verges, i la seva exposició reiterada de temes, la seva prolongació de les introduccions i la seva tendència a la cita musical, himnes, cançons infantils, etc. Bé, doncs, com comentava Santo Tomàs, que acabem d'escoltar una de les seves cançons que es va convertir en un estàndard de jazz. Continuem. Sonny Rollins, que me'l va deixar este maig passat, als 96 anys. You don't know what love is.

Sonny Rollins, que me'l va deixar el passat 25 de maig, als 96 anys, pues va néixer a Nova York, de pares de les Illes Verges, les Islas Vírgenes, als Estats Units. El més jove de tres germans, va créixer al carrer de Harlem, a Sugar Hill. Rebent el seu primer saxofon alt a l'edat de 7 o 8 anys, va assistir a l'Edgar W. Stead Junior High School i es va graduar en la Benjamin Franklin High School a l'est de Harlem. Rollins va començar com a pianista i va canviar al saxo alt i finalment va canviar d'acord al 1946 al tenor. Durant els seus anys l'escola secundària va tocar en una banda amb altres llegendes del jazz futur com Jackie McLean o Kenny Drew i Art Taylor. Després de graduar-se de l'escola secundària, en el 46 Rollins va començar a actuar professionalment, va fer els seus primers enregistraments a principis del 49, acompanyant amb el cantant de bebop Vance González, JJ Johnson va ser l'arranjador del grup. I els següents mesos va començar a formar-se un nom, gravant amb Johnson i apareixent sota el lideratge del pianista Bud Powell, al costat del trompetista Faz Navarro i el baterista Roy Haynes, en una sessió seminal de hard bop. A principis dels 50, Rollins va ser arrestat per robatori a mà armada i va passar 10 mesos a la presó de Rikers Island abans de la seva llibertat condicional. En el 52 que va ser arrestat de nou per violar els termes de la seva llibertat condicional per usar heroïna. Entre el 52 i el 53 va gravar amb Miles Davis, el Modern Jazz Quartet de Charlie Parker i Thelonious Monk. Va tenir un gran èxit en el 54 quan va gravar les seues famoses composicions Oleo, Hygiene i Doxy amb un quintet dirigit per Davis, Miles Davis, que també va presentar al pianista Horace Silver. Rollins va ingressar al 55 al Federal Medical Center en Sisteton, que en aquella època era l'única assistència dels Estats Units per a drogodependents. I mentre va estar allà es va oferir com a voluntari per a la teràpia experimental amb metadona i va poder superar la seva addicció a l'heroïna. Després d'això va viure durant un temps a Chicago compartint habitació amb el trompetista Booker Litt i Rollins. Inicialment temia que la seva sobrietat perjudicaria la seva musicalitat, però després va poder apreciar que va tenir un major èxit. Sonny Rollins, avui ha sigut el programa Jazz Lustàs a Ràdio Pego. Continuem, Strut.

Bueno, Rollins es va unir breument a Miles Davis Quintet a l'estiu del 55 i després, setmanes més tard d'aquest any, va unir-se al quintet de Clifford Brown i Max Roach, baterista, i bueno, però va morir el Clifford Brown, va morir, i aleshores Sonny pues va setmanar a però en solitari, i bueno, i va fer l'àlbum este que estem escoltant, el saxofon Colossus, que va ser gravat el 22 de juny de 1956 a l'estudi de Rudy Van Helder a Nova Jersey, amb Tommy Flanagan al piano, que és el pianista que estem escoltant, el baixista de jazz Messenger Doubt Watkins, i el seu baterista favorit, Roach, que va ser el sisè enregistrament de Rollins com a líder, i incloïa la seva composició més coneguda que hem escoltat a principi, Santo Tomás, que és un calipso caribeny basat en una melodia cantada per la seva mare en la seva infància. Així com el número ràpid de Bebop, Stop Rope i Moritat, Moritat que anem a escoltar ara, no? Sí. Pues Moritat, Sonny Rollins.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

0: Radio Pego, radio de proximitat.
1: Dans cette rue y avait...
2: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.

Des dels estudis de Mislata Ràdio saludem el conjunt de l'audiència d'aquest programa que emeten bona cosa d'emissores municipals valencianes. Ens tornem a trobar una vegada més, bé siga en directe i mitjançant el sistema a la carta que possibiliten els diversos repositoris existents a la xarxa de xarxes. Avui encetarem el programa amb música sacra, fonamentada sobre el repertori litúrgic del ritu cristià, constituït sobretot per misses i oficis que commemoren un episodi de la vida de Crist o que celebren la festivitat d'algun dels seus innombrables sants. Aquest repertori coexisteix amb un altre relacionat amb les relíquies, que s'ha de dir que hi ha de diferents categories. Les més importants són aquelles relacionades i vinculades a la figura de Crist, a les que li segueixen les de la Mare de Déu i el Baptista. Per començar, escoltarem tot seguit la capella de ministrers que ens interpreta el tema De muy grandes periglos, una de les múltiples càntigues d'Alfons X el Savi.

Fins la caiguda de Constantinople a mans dels cavallers de la Quarta Creuada, el mes d'abril de l'any 1204, la col·lecció privada més important de relíquies va ser la de l'emperador de Bizanci. Una vegada derrotat aquest imperi, quan es posaren a la venda van ser adquirides per Lluís IX de França i és per això que va manar construir la Sainte-Capelle amb el propòsit d'allotjar aquestes relíquies en un lloc adequat al seu valor simbòlic. Escoltarem a continuació el tema Nostra Phalanx, interpretat igualment per la capella de ministers que dirigeix i coordina Carles Magraner.

0: plaça Major ens porta uns minuts de conversa amb persones conegudes i reconegudes del món de la solfa.
1: Plaça Major ens permet obrir una dimensió més propera amb els protagonistes de la música clàssica.
0: Diuen que en aquesta vida no hi ha casualitats, però haurem d'admetre que al llarg del seu decurs podem trobar coincidències i podem dir que avui té lloc una d'elles, perquè a la plaça Major del Musiquer ens hem trobat amb el mestre Carles Magraner, que, com tothom sap, coordina, dirigeix i anima la capella de ministres de la que hem escoltat aquests darrers temes. Tot seguit reproduïm uns minuts de la conversa mantinguda en acabant un concert que fa poc van oferir a l'Espai Obert de l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània, a València, tot i barrejant-la amb temes provenents d'un seu disc compacte publicat ara fa 6 anys i que porta per títol Mediterrània, un mar de música. Mestre, jo tinc un dubte. Què vos diu la gent del Japó, o de Cincinnati, o de Toronto, o de Dubrovnik, quan interpreteu temes del nostre segle XIII?
2: Bé, pues, al final la gent som tot igual en tot el món i no n'hi ha... La sensibilitat és la mateixa. Pot ser que es costa més entendre el context cultural de les músiques que portem, però si n'hi ha unes bones notes, l'entenen, i sobretot prima la música i la poesia, que és internacional. I en el programa que hem fet avui, en el que fem habitualment, tant la música com la poesia són els eixos fonamentals, i si estan ben escrits i ben musicats, això arriba a tot el món, dona igual on estiguem.
0: Resulta complicat interpretar músiques, temes, peces d'ara fa 700 anys o més?
2: El que resulta difícil és interioritzar-les i transportar-les al públic contemporani, perquè pensem que són peces que no sabem com sonaven en el seu temps, segurament en entorns molt reduïts, amb moltes improvisacions, en moments especials en els que s'interpretarien, però mai en un concert. La tasca del músic i del musicòleg avui en dia és transformar aquestes obres en obres que se puguen adaptar a la contemporaneïtat, als escenaris, i sobretot transmetre el seu impacte, la seva intensitat, tota la seva força en l'entorn que es toca viure. Perquè no anem a fer un pas en el temps enrere, no podem fer un viatge en el temps, i la veritat és que visquem en el temps que ens ha tocat per viure, i és transmetre sobretot aquest sentiment i poder amb aquestes músiques adonar-se de que n'hi ha molta iniciativa, molta cultura, molta musicalitat, molta sensibilitat en totes les persones que han viscut davant de nosaltres, i aquestes músiques són exemple d'això.

0: No obstant això, interpretem música dels vencedors. On està la música dels vençuts?
1: Bé, com he parlat del concert, quan vam fer l'homenatge a Jaume I en l'any 2008, del 800 aniversari del seu naixement, no vaig voler deixar de fer un disc que fos homenatge a aquelles persones que visquien així, homenatge dels vençuts, a totes aquestes poesies tan meravelloses que tenen, el Russafí i tots els poetes que visqueren en la València preconquesta de Jaume I, amb tots aquests plans que tenen, inclús a València, València tu ja n'eres tu, la Russafa de València, o tants cants, al Cir, a l'Albufera, a tota l'Horta, i amb tota aquesta sensibilitat, amb la qual és una cultura distinta, perquè ells no tenen la música per transmissió escrita, sinó per transmissió oral. En certa manera ens facilita reconstruir-la, però no amb els criteris que utilitzem més ben Occident, ja que almenys nosaltres conservem la partitura. Però va ser una tasca bonica agafant aquestes músiques, musicant-les a l'estil de la música andalusina i sobretot destacant que abans de la conquesta València ja era una terra molt important en el que respecta a la creació cultural, no solament de música, sinó també de poesia, literatura i, evidentment, de moltes altres ciències com la medicina o ciències aplicades a l'agricultura, inclús la gastronomia. Sabem que tenim una terra molt rica i Jaume I crec que no va obviar tots aquests temes perquè va saber acollir-los, perquè sabien que aquestes persones eren tan valencianes conforme haver pogut ser qualsevol que venia de fora a viure en aquestes terres, i segurament el fet d'acollir-los, incloure-los al seu acord, faria que aportaren tot el seu saber a lo que foren els inicis de la nostra terra.

0: bons continguts.
1: Informació més pròxima.
0: Nous horitzons musicals.
1: Xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: La ràdio de proximitat.
1: La ràdio de casa.

0: Tornem una nova temporada a la plaça major del Musiquer, amb les veus en primera persona dels protagonistes de la música clàssica.
1: Portem a més el millor racó de la sarsuela perquè amplies el repertori de la dutxa. Recuperem velles partitures del fons del Musiquer per treure-li la pols en clau de vents.
0: A més de tot això hi ha postres de músic, un àtimo d'òpera, carta de música a demanda, un país d'històries i clàssics renovats.
1: Ens trobaràs cada cap de setmana en directe i a la carta sempre que vulguis.
0: El Musiquer.
2: Postres de música va al compàs de les bandes.

Formada a principis del segle XIX, la corporació musical primitiva d'Alcoi va estar estructurada en les seccions d'orquestra, música militar de banda i capella de música religiosa. S'ha de dir que és una de les institucions musicals més antigues del conjunt de les Terres Valencianes, que camina cap al seu segon centenari, present com ha estat en el conjunt de la història de la comarca de l'Alcoià, qüestió aquesta que els seus músics han sabut reflectir. Tot seguit escoltarem el poema sinfònic A Don Camilo, una composició realitzada l'any 2014 pel músic i clarinetista alcoià Eduard Terol Botella. L'obra està dedicada a la figura i el llegat d'aquest il·lustre compositor Camilo Pérez Monllor, nascut a aquesta vila i que sovint programen les bandes del conjunt de les nostres comarques. En aquesta ocasió, la composició estarà dirigida pel propi compositor Eduard Terol i Botella i es tracta d'un enregistrament realitzat en directe.

Acabem d'escoltar ara Don Camillo, una composició realitzada l'any 2014 pel músic i clarinetista alcoià Eduard Terol, que ha estat interpretada per la banda d'Alcoi, la corporació musical primitiva d'Alcoi. Tot seguit es anem cap a un altre apartat. La mateixa corporació musical primitiva d'Alcoi ens ofereix l'intermedi àrab de Liceu Martí Candela, conegut sota el nom de Aloasi. En aquesta ocasió, la peça es troba dirigida pel professor Àngel Lluís Ferrando Morales.

Una vegada he escoltat l'intermedi de Liceu Martí Candela, intermedi àrab,

0: Escolta, has portat la llanterna?
1: Sí, clar. I tu has portat la clau?
0: Sí, sí. La tinc així. Enfoca, que no veig el forrellat.
1: Uala! Quina barbaritat de discos compactes!
0: Clar, dona! Aquesta és l'amagatall de Beethoven!
2: A l'amagatall d'avui escoltarem els tres moviments de la sonata número 8 en do menor opus 13 de Ludwig van Beethoven, interpretats per Friedrich Gulde al piano. Aquesta composició fou subtitulada amb el qualificatiu de patètica pel propi editor de les partitures, ja que Beethoven no li va posar nom a cap de les seues sonates. Aquesta fou publicada l'any 1800, tot i que va estar escrita l'any 1799, quan el compositor comptava amb 29 anys d'edat.

La sonata patètica fou famosa des del moment en què es va presentar per primera vegada i no resulta difícil observar com mitjançant els tres moviments que conté s'observa una personalitat musical de primera magnitud, tot i que hi ha detalls genuïns en tots i cadascú dels seus moments. Aquesta sonata disposa d'alguns dels millors motius musicals de Beethoven.

Esta sonata és la primera d'un grup que podria considerar-se com a sonates dramàtiques de tres moviments. El primer i el segon moviment, que ja els hem escoltat complets, tot i tenir diferents tonalitats, obren amb la mateixa frase melòdica, la mateixa frase melòdica com hem pogut comprovar, i amb el mateix to, un to en do. Pel que fa al tercer moviment, que tot seguit escoltarem, la primera frase podria considerar-se una variació de la idea inicial del primer temps, però presenta una gran varietat de detalls pel que fa a les seues articulacions.

Siegfried era fill de Wagner i de Cosima. El seu nom va unit a una de les produccions més suggestives i encantadores de Richard Wagner, l'idili de Siegfried, que fou composta en honor seu i per a solemnitzar el primer aniversari del seu naixement. Tot seguit escoltem l'obertura d'aquesta composició a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.

Completem aquest temps de clàssics, clàssics, en què portem obres de Richard Wagner, tot escoltant el viatge de Siegfried pel riu Rin, interpretat igualment per l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida també igualment per Herbert von Karajan.

Bon dia a totes i tots. Ja hem passat la nit de Sant Antoni, on en molts llocs hi hauran encès una bona foguera que els més intrèpids o atrevits hi hauran saltat, complint a Xina una tradició d'eixes antiquíssimes. Ahir va ser l'aniversari d'un dels llibretistes de sarsuela més importants, Luis de Olona, que, com ja vos vaig comentar, junt d'alguns compositors, a 1851 van constituir la societat artística fundamental per a que la sarsuela se consolidara com a gènere líric espanyol. Olona va néixer a 1823 a Màlaga i 16 anys abans havia vengut al món a Buenos Aires quan era capital del virreinat espanyol del riu de la Plata, Buenaventura de la Vega Calle, Ventura de la Vega, de pares espanyols. I com al 1807 Buenos Aires, és dir, tota la nació argentina, estava sense independitzar-se, és evident que de la Vega va ser espanyol de naixement. Així i tot, quan tenia 11 anys, va morir son pare i sa mare el va enviar a Madrid amb uns familiars, encara que ell no volia, perquè tenia molt clares les seues idees independentistes. És dir, no volia ser espanyol, però una vegada establit a la capital de l'imperi i donat els seus estudis, va ser professor de literatura de la reina Isabel II i primer director del Teatre Espanyol de Madrid. A més, se va convertir en un dels més destacats llibretistes a l'inici de la sarsuela moderna. Precisament va escriure el llibret de Jugar con Fuego, l'obra estrenada a 1851, que amb música de Barbieri va ser el primer gran èxit des de la fundació de la societat artística i la que va marcar el camí a seguir.

0: Ay, duquesa, duquesa, duquesa, no vales el susto que me haces pasar. Si consigo librar el pellejo, la niña y el viejo me la han de pagar. La niña y el viejo me la han de pagar. Si consigo librar el pellejo, la niña y el viejo me la han de pagar. Si consigo librar el pellejo, la niña y el viejo me la han de pagar. Me la han de pagar. Me la han de pagar. La niña y el viejo me la han de pagar.
1: Si abans hem escoltat la escena inicial, ara hem escoltat la del manicomio de Jugar con Fuego, el primer gran èxit de la sarsuela moderna estrenada a 1851 al Teatre Circo de Madrid i que ha estat programada al Teatre de la Sarsuela esta temporada que acaba, amb una producció modernitzada molt distinta escènicament a l'original. Junt a Barbieri en la música va ser autor del llibret de Jugar con Fuego, Ventura de la Vega, nascut el 14 de juny de 1807 a Buenos Aires i mort en Madrid a 1865. En la Wikipedia d'internet es diu que va néixer el 14 de juliol, però en el diccionari de la sarsuela Espanya e Hispanoamèrica el daten el 14 de juny. Ventura de la Vega era el pare de Ricardo de la Vega, que també va ser un destacat llibretista, com ben clar queda en la seua Verbena de la Paloma.

Alfredo Kraus, cor i orquestra dirigits per Daniel Montorio en la entrada del Príncipe Pío de la Generala. La opereta amb música d'Amadeu Vives, estrenada el 14 de juny de 1912 al Gran Teatre de Madrid. L'incendi del Teatre de la Sarsuela, de novembre de 1909, que va arrasar totalment l'edifici, va motivar que autors que estrenaven en ell de forma habitual buscaren altres llocs on fer-ho, i este va ser el cas de la Generala, perquè la Sarsuela no se va reinaugurar una volta reconstruïda hasta l'any següent. Quan la va estrenar a 1912, Vives ja era un compositor de renom, després d'haver triomfat sobretot amb Bohemios i el Húsar de la Guàrdia. Totes amb els mateixos llibretistes, Guillermo Perrin i Miguel de Palacios, una parella de les més exitoses de principi de segle. A ells correspon també el llibret i argument de la Corte de Faraón. En la Generala hi ha tres personatges principals. El príncipe Pío, que no vol ser príncipe per viure lliurement, com hem escoltat en la romança, la princesa Olga, en la que els pares de Pío volen casar per a que senti el cap, i Berta, una cupletista a la que Pío va conèixer quan freqüentava els cabarets de París i de la que està enamorat. Però ella s'ha casat amb un general multimilionari, per això li diuen la Generala.

la de Lorengar a 1958 i la de Creus a 1959. Segons les cròniques de l'època, Amadeu Vives va composar esta opereta en menys de 2 setmanes, ja que va ser algo així com a un encàrrec urgent de l'empresa del Gran Teatre de Madrid per a estrenar-la pronte, ja que l'obra que hi havia en cartell estava fracassant i tenien que programar-ne una altra el abans possible. I si era un estreno, millor que millor. Així no va ser, i amb un èxit absolut que va permetre a l'empresa recuperar-se econòmicament després de diverses setmanes de pèrdues. El fragment més popular és la cançó de l'Arlequín, que moltes sopranos lleugeres canten en els seus concerts i recitals, i en concursos de cant, també. Per això, tant la de Pilar Lorengar com la d'Anna Maria Olària són versions de primera divisió. Esta cançó de l'Arlequín la canta Berta, la generala, recordant els temps quan triomfava a París com a vedet.

Pilar Lorengar, en la cançó de l'Arlequín, romança de Berta, en la que recorda els seus temps de vedet a París abans de casar-se amb un general multimilionari i per això és coneguda com a la Generala. Esta opereta, música d'Amadeu Vives, se va estrenar el 14 de juny de 1912 al Gran Teatre de Madrid amb un èxit insospitat. I el dimecres passat, l'alemà Christoph Loy, un dels directors escènics més sol·licitats als teatres d'òpera europeus, ha estrenat per primera vegada al Teatre de la Zarzuela. I per a este debut ha triat l'òpera El Gato Montés, del valencià Manuel Penella, que no se va conformar sols en composar la música, també va ser l'autor de l'argument i llibret.

El gato Montés és un dramó i dels tres protagonistes que moren, el primer serà Rafael, el Macareno, torero, nòvio de Soleà, al que una gitana li va llegir la bona aventura, en este cas va ser la roïna aventura, vaticinant-li que un bon bou acabaria amb la seva vida. I així és, en l'obra, claro, en la vida real, no?

0: La mezzosoprano argentina Soraya Chávez acaba de llegir l'Ilama al Macareno i l'ha sentenciat. I així no serà el dia següent quan se presente en la plaça de bous de Sevilla després d'haver triomfat a Madrid, un bou acabarà amb la seva vida. És la primera de les tres morts que hi ha a El Gato Montés. Després vendrà la de la seva nòvia, Soleà, i ja quasi al remat de l'obra, la del gat. Un dramó propi de les òperes de Puccini, però en este cas original de Manuel Penella, que des del dimecres passat i fins al diumenge dia 28 estarà en l'escenari del Teatre de la Zarzuela amb molta expectació, degut a que la direcció escènica és de l'alemà Christoph Loi, que d'esta forma debuta a este teatre madrileny. De moment, en les cinc primeres sessions, és dir, les d'esta setmana, s'han esgotat les entrades. Jo, com les vaig comprar fa temps i al lloc que m'agrada, pues no tindré problema per anar el dissabte que ve. Però abans d'així de Petré, estaré així al racó de la Zarzuela.
1: Vinga, gràcies. Ens reconforta saber que abans de partir cap al lloc en què podràs escoltar bona música d'aquest gènere tan nostrat, ens deixaràs la teua proposta del racó de la Zarzuela de la setmana vinent. Gràcies per la teua amabilitat. I, bueno, i per nosaltres, res més. Ens trobem a aquest mateix punt del dial en una nova ocasió. Ara tanquem un musiquer que ha estat possible gràcies al concurs d'un equip important de persones.
2: La documentació i els arxius sonors han estat facilitats per Pere Rossell.
3: Les dades i el recull històric han estat elaborades per Carme Sanz. També es compta amb la participació de les col·laboracions habituals d'Elies Bernabé, Juan Jara, Àngels Faus, Frederic Oriola, Enric Ramiro, Bernardo Mora Fandos i José Duce Chenoy.
1: El nostre desig és que a partir d'avui visquen una setmana clàssica el més agradable possible i d'ací a 8 dies tornarem a obrir el musiquer. Fins ací, el programa d'avui.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: relou.
1: Escolte, quantes persones podem pujar al taxi?
2: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
1: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
3: Cada dimecres, a les 9 de la nit, a Ràdio Pego.
4: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
5: Ràdio Pego, @RadioPego, està també a Facebook i Twitter.

Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què ha passat?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: Ràdio Pego, @pego.org. El correu de la ràdio.

0: Gràcies.
1: Ràdio Pego 107.8 de la FM.